0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt d'arrel.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
1: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista bueno. Torracollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
4: així.
2: No però... sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
2: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
4: Dani,
2: idea.
4: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de...
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de regullons, no? Val, molt
3: sí, una mica sí, dit així.
5: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
5: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona
3: Dani,
5: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.
8: Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'Hospital de Contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la festa nacional francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba, camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avançala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats, que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mitjà. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu!». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, doncs sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pega unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, miré, lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atrevessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
1: A la pel, cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
7: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finals de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleixen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenbürg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
7: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És una necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser...
5: Quasi.
4: Hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans... No, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira, saps? Endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere. Diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar.
5: Sí.
4: Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol, serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no, de la mateixa

0: estacionament d'aigua. Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i pues, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les.

0: Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no?, o mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè, no?, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament.
1: Llavors, tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: de les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants, del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit-ho del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fer art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils, esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4. Tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats, cada dia, es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
1: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència dels fervents Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època, el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment, ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat, tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, però ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Vallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu, i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: i l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i, sobretot, molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, Després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí a les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que és, són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment, quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi, de moment, encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja, d'altra manera, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Podo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires. No tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
14: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
17: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
14: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
14: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
18: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
14: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
19: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
14: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
20: És un independent club. That makes me...
21: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
20: What I've been doing in my entire life.
21: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
20: Be part of a different...
21: Per això vaig escollir Londres.
20: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
22: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
2: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: Cinc minuts i arribarem a 7:45. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i interessant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, en direcció Barcelona, talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3:30 ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
1: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
4: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
1: Quina és ara mateix la situació? No sé si l'orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
4: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar

0: tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc, direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort Diana es va parar just allà i a partir d'allà doncs, es va anar reduint.
1: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat.
0: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
1: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
0: De
1: Molta
0: res,
1: sort.
0: gràcies a vosaltres i igualment.
1: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència o, en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
2: Nosaltres, en el que és el terme municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
3: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
5: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
6: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi. El que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
7: Bueno, vinc a treballar. Aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
5: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
1: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
8: Bon dia, Helena.
1: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
8: Sí, de fet, a veure, una apreciació, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no
1: passi. Mare meva, això no ho aguantarem.
8: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
1: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
8: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim, la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
1: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
8: No mateu el missatger, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Passen ara mateix de 3:15. Com a mínim fins dissabte no podran tornar

0: a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
1: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
2: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
3: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
1: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà, el secretari de l'OTAN, d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
4: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también. Porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
0: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
5: He's an independent club. That makes me...
6: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
5: What I've been doing in my entire life.
6: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
5: Be part of a different...
6: Per això vaig escollir Londres.
5: Why I chose London.
0: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
7: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou. I tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
0: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
8: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
0: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats. N'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
1: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Bache Sehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El Pau, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup, i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
0: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
9: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
10: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
9: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit, connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu desplaçat cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud a l'entrada i sortida per la B23 i la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el duc i a la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
1: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques. i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan tan amunt que la situació encara serà molt calorosa. I aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entrada d'aquesta nit, alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i, sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se, i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
5: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
6: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
1: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
7: El president Illa ha negat negligències.
9: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
10: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
11: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
7: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge, que que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada, però, amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats, com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow, es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
13: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
14: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
13: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
15: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja quan l'automàticament quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
13: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
16: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
17: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
16: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
17: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
16: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
1: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
18: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist a entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació a hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
1: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils perquè, sens dubte, això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys. Que vagi bé. Nou minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
19: És un independent club. That makes me...
20: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
19: What I've been doing in my entire life.
20: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
19: Be part of a different...
20: Per això vaig escollir Londres.
19: That's why I chose London.
1: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
21: Els verds i negres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
22: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
21: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, dues al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
0: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure't el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Salut Activa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
25: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
26: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
27: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or, la doble campiona de la pilota d'or, després de 14 anys al Barça, etapa després de 14 anys. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
4: Nosaltres, en el que és el terme municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen són

0: sanitat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
0: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus. El setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
3: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
4: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
3: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
5: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ha pitat. I ja automàticament quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
3: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
0: Com a mínim fins dissabte.

0: dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
1: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
2: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
3: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
1: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
4: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
0: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
4: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple. A Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família. La Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això, si es fa bé, no n'hi ha d'haver cap problema. És a dir, que, i de fet, també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
0: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
4: A vosaltres. Adéu.
0: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
6: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
5: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
7: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable i que aquestes activitats doncs, són una inversió en salut.
5: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
8: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
9: He's an independent club. That makes me...
10: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
9: What I've been doing in my entire life.
10: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
9: Be part of a different...
10: Per això vaig escollir Londres.
9: That's why I chose London.
8: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
11: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
8: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
12: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
8: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
13: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
14: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
13: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
0: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
15: Molt bé. Va, que demà ja és divendres, Cristina.
0: Vinga, fins demà.
15: Que vagi bé.
0: Fins demà. Adéu. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
16: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
17: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
16: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus, 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre, ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre es fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
4: L'onada de calor que pateix el país aquesta setmana i que situa les previsions al Maresme en màximes de fins a 35 graus a la costa i 37 graus a l'interior i mínimes nocturnes sempre per sobre dels 25, l'activació avui del nivell 3 al Pla Alfa, la major part del Maresme, i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques catalanes ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com també estan fent en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia diari fins a les 10 de la nit. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
5: Últimament estem parlant dels incendis de sisena generació, com el gran incendi forestal, però una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona ola d'onada de calor, la qual que ens fa estar de guàrdia, fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Això sempre remarquem molt a la mínima, trucar al 112. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre aproximadament, de guàrdia. Sobretot a les tardes, que és quan més problemes, quan més incendis s'inicien per l'acumulació de temperatura.
4: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega d'aigua de 600 litres. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt.
5: Concretament, aquí a Premià de Dalt són 2 vehicles de ràpida intervenció, són 2 pick-ups amb un kit d'una motobomba pròpia, autònoma, amb 600 litres d'aigua, amb mànegues, llances i, evidentment, eines manuals. Acostumem a ser entre 5 i 6 voluntaris a la tarda, sobretot perquè és quan estadísticament hi ha més incendis, hi ha una acumulació de temperatura en el combustible, i després també comença a bufar la marinada. Aquests són els factors que fan que estadísticament hi hagi més incendis cap a la tarda, inclús cap al tard, que no a primera hora del matí. Després hi ha tot el sistema de vigilància forestal de totes les càmeres. Les càmeres que tenim aquí, concretament a Premià de Dalt, tenim 4 càmeres enfocant al parc del Serra del Litoral, on aquestes, a part de en el nostre centre de control d'emergències aquí a Premià de Dalt, també les estan veient al control ADF, a Torreferrussa, i que tenen un horari de 10 a 9, a 9 de la nit, i quan no hi són ells, estan a agents rurals, o sigui, està sempre a les 24 hores operatiu. I aquests són una miqueta els dispositius que tenim a l'hora tant de prevenció com d'una ràpida actuació.
4: Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, per la qual cosa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix expressament encendre foc a tot tipus d'espais oberts, a les àrees de descans, a la xarxa de carreteres o zones recreatives, usa maquinària en una franja de 500 metres al voltant del bosc, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, l'ús de material pirotècnic o l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal. Divendres serà el dia que es preveu que hi haurà el perill màxim, després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç que es va celebrar fa 2 setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. La portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
0: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut fins ara. Em sap greu pel regidor. No hi havia botigues al carrer. Van posar botigues al carrer, molt poquetes botigues. La majoria a les 8:30 ja van tancar. O sigui, el tros principal, Gran Via, en teoria, que havia d'arribar sempre arribada fins on estava el Farman Rock. Allà pràcticament no hi havia res. Havia estat una festa del comerç de Premià que portava molta gent de fora. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada. No? Jo crec que és una festa que se'n pot treure molt de profit. Falta aquesta comunicació amb els comerços, aquest impuls perquè s'engresquin i participin. No sé si això és cap a la mort de la Shopping Night.
6: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé. Hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
4: Recordem que la setmana passada el titular de comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació respecte d'altres edicions. Una circumstància que no saben encara a què es deu i admeten que caldria revisar estratègies.
3: Matinal Premià Mèdia, Les notícies de Premià de Mar.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Premià de Mar. Segons explicava el capgròs a partir de la CN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia feta una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciar dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'ha recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
7: Matinal Premià Mèdia.
4: Primera incursió dijous de la Fundació El Maresme i de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major de Premià de Mar per mitjà de dues activitats. Els Jocs en Santi i la Flash Mob de les Dissantes amb el ball de la cançó Jo sóc com tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat maresmenca amb l'Ajuntament i més concretament amb l'Àrea de Serveis Socials i Discapacitat. Des d'aquest departament, la Carme Villarreal, cap de Servei d'Atenció a Acció Social, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat i es felicitava que, per primera vegada, la proposta s'incorpori al programa de Festa Major.
8: Des de la Regidoria de Serveis Socials i Suport a la Discapacitat estem molt contentes que, per primera vegada, la Festa Major de Premià de Mar es realitzin els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de la cançó Jo sóc com tu. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. Els Jocs d'en Santi són jocs cooperatius i inclusius, en format gegant, en gran format. Entre altres, en tindrem els jocs de les anelles, el memory, jocs de punteria. Els organitza el personal especialitat de la Fundació Maresme. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob, que consisteix en ballar una coreografia inclusiva de la cançó Jo sóc com tu.
4: Els jocs cooperatius es fan a partir de les 11 del matí al tram central del carrer Jacint Verdaguer i estan dinamitzats per professionals i també usuaris amb discapacitat de la Fundació. A 1:15 del migdia, a la plaça Països Catalans, la flash mob del Jo sóc com tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació, que és el grup titular que fa aquesta funció des del moment que s'ha dissenyat la coreografia i es comença a mostrar amb vistes a la gran flash mob de les Dissantes. Recordem que aquest any la cançó l'ha fet i la interpretarà a Mataró el 18 de juliol la cantant Beth.
9: Hola, molt bon dia. Continuem una jornada més amb aquesta onada de calor que ens torna a portar temperatures màximes avui que tornen a ser realment molt elevades. Això després que ahir es batessin alguns rècords pel que fa a temperatures màximes. A Mataró, per exemple, es va superar en 8 dècimes el rècord anterior i vam fregar els 38 graus de màxima, mentre que el mateix va passar a l'àrea del Montnegre o a Vilassar de Mar, on l'anterior rècord era del 2003, del 13 d'agost del 2003, de 38 graus, i ahir es va arribar a 38 graus i 3 dècimes. Per tant, vam tornar a superar aquest rècord de temperatura. La situació prevista per avui, probablement les temperatures baixaran una mica, no pujaran tant, però tot i així continuaran sent temperatures alertables, és a dir, per sobre dels 34 graus en molts punts de la costa maresmenca i per sobre dels 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. No arribarem als 39, com es va arribar ahir, per exemple, a Tordera, però continuarem, com dèiem, amb calor molt intensa. Pel que fa als vents, molt fluixos en el dia d'avui, vent més aviat de l'oest-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada, I pel que fa a l'estat del cel, doncs, sol amb alguns núvols prims aquesta tarda poc importants. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, però amb temperatures que van una mica a la baixa. Començarà entre vent del sector est, serà un vent més humit, també una miqueta més fresquet, farà que augmenti la humitat i, en conseqüència, que la temperatura tingui una tendència, una clara tendència a baixar. I aquest descens el notarem més dissabte, amb uns valors més normalitzats. Això sí, hi haurà molta xafogor perquè la humitat ambiental serà elevada, però almenys les temperatures no es dispararan ni de bon tros tant com ahir o com avui. De fet, les màximes, algunes d'elles, quedaran per sota dels 30 graus de cara a dissabte. Això hi contribuirà també el fet que demà a la tarda i sobretot dissabte augmentarà la nuvolositat. Núvols que seran poc actius, no esperem que deixin precipitacions, però sí que faran que hi hagi menys acció directa del sol i, per tant, també ajudaran a que baixi una mica la temperatura. Diumenge encara quedaran restes de núvols, però en conjunt predominarà l'ambient assolellat i això farà que la temperatura es torni a recuperar, encara amb valors càlids, però podríem dir que normalitzats, i de cara a la setmana vinent doncs tornem a tenir una nova patacada de calor que farà que es mantinguin les altes temperatures. Probablement no tant com ahir o com avui, perquè hi haurà més humitat, però bé, ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, situació marcada per les altes temperatures, amb aquest petit respir que tindrem de cara al cap de setmana, i ja veurem què passa de cara a la setmana entrant.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
10: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
11: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
12: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
13: És Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
14: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia. Com estàs?
15: Hola, què tal?
14: També teníem nosaltres l'Adam. Com estàs?
15: Bé.
14: I l'Eloi.
16: Què tal?
14: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
16: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volíem fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent i fins aquí.
14: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta efemèria d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
15: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
14: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia en faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
15: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre, considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, Sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja portem molts anys, i les noves incorporacions està costant una mica. Però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
14: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu simplement Diables en aquesta festa major.
17: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'Eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
14: Uh-huh. Ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
17: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
14: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix, doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
16: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons, de joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria, i d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
14: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment?
15: Farem un pregó una miqueta diferent a el que és el típic discurs que es fa a sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
14: Una miqueta, fins on puguis.
15: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
14: Mm-hmm. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
16: És un privilegi. O sigui, estem aquí en Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats, realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
14: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de The Bòlit.
15: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família, entre The Bòlit és el nostre paraigües i tots per la cultura.
14: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
15: Jo diria el correfoc, sí, sobretot. Clar que sí.
14: Uh-huh. El teu?
17: El correfoc, també.
14: També el correfoc. I el teu, Eloi?
16: Bueno, va, direm el correfoc.
14: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional. Sònia, si hi ha algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
15: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Diabolic, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
14: Molt bé.
15: I a participar de la cultura.
14: Molt bé, això importantíssim. Sí. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
15: Moltes gràcies.
16: Moltes gràcies.
18: A l'antena els escoltes.
19: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
20: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El nou vaixell dels Pirates a Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació presentada diumenge passat durant l'acte de presentació de la Festa Major prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la Festa Major. La història del Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la Festa Major de Premià de Mar.
2: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels Blancs va ser els Pirates. Llavors, jo soc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar, mira, escolta'm, això quan acabeu, si no en voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
1: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels Pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en la Festa Major premianenca el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes de la Festa Major. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Dissabte ens deixava a l'edat de 81 anys l'exregidor de l'Ajuntament Pere Clarabuc, qui va liderar les polítiques urbanístiques al municipi entre el 1999 i el 2003, en el segon mandat de Maria Jesús Fanego, del PSC com a alcaldessa. Se'n feia ressò el PSC premianenc, que expressava una profunda tristesa pel traspàs de Clarabuc i traslladava el seu condol a família i amics. Premià Mèdia ha recollit les paraules de Fanego, que ha posat en valor aportacions de Clarabuc, que era arquitecte en el terreny urbanístic i d'infraestructures tan rellevants com l'inici de la reforma de carrers al nucli antic, la negociació perquè la transformació de l'Horta Ferrerons es compensés amb l'actual biblioteca o la transformació de l'antiga cambra agrària en l'actual centre cívic. Fanego ha expressat un gran dolor i ha recordat Clarabuc, sobretot, com una persona honesta i un vell company de lluites i desitjos de millora per al poble.
2: Que ho sento moltíssim, destacar la seva honestedat com a persona, com a veí de Premià, com a company, repeteixo, i el seu tarannà senzill. Era una persona molt senzilla, molt propera. A mi m'ha dolgut molt aquesta pèrdua. Per tant, no sé què dir-vos més. Posar-lo en aquell lloc de les persones que, quan deixen el seu rastre per als afers polítics, doncs és una passada bona, respectuosa, i que tothom el recordarà com això, com una persona honrada. El meu record d'afectuós, però sobretot per la família, pels fills, pels nets.
1: La vetlla s'ha fet aquest dilluns al matí a Mataró i a la tarda es va fer la cerimònia de comiat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
14: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
0: Premià Mèdia. Informació.
15: Quatre-cents competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
16: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales, que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
15: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia.

0: dia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La confecció del reglament municipal d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic entre els grups polítics al voltant dels criteris que haurien de manar a l'hora de concedir ajuts municipals. La passada setmana tenia lloc una nova trobada per continuar negociant aquest reglament i posteriorment han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions al plantejament del govern i han criticat els criteris de les bases. El primer va ser el de Crida i després ho han fet Ciutadans i el PSC. El portaveu taronja, Josep Maria Cano, diu que troba a faltar en la proposta l'element social i la portaveu socialista, Luz Cànovas, afirma directament que el topall de renda mínima que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades d'habitatge i que, de fet, deixen fora la majoria de veïns del barri.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi.
3: Creiem que el valor que s'aplica a la renta mínima que s'ha de tenir per accedir a aquests ajuts és molt elevada. Vull dir, partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen. Llavors es quedarien fora. Pretendre que un jove, per poder accedir a aquest pis, guanyi un brut anual de 32.000 euros, jo crec que estem molt fora de la realitat. Si apliquem aquests ratis, jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, que estan per sota els sous de la mitjana de Catalunya, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal, no? Normal entre cometes, perquè no hi ha cap lloguer normal ara mateix, però sí creiem que aquesta subvenció municipal ha d'anar per aquelles famílies i aquelles persones que el seu salari no els permet accedir a un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro hi deia la seva al parlar a l'alcalde, que defensava que procurar recursos habitacionals per als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos actualment, malgrat tenir ingressos, ha de marxar de Premià de Mar perquè no es pot permetre un pis a casa seva.
4: Nosaltres el que estem fent a la fàbrica dels pijames és possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials que la gent té al cap, no? Pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. Les meves filles, les teves filles, una parella gran que tenen possibilitat de justificar ingressos però no els suficients com per poder assumir un lloguer amb els preus que hi ha actualment al mercat. I el que fa l'Ajuntament és posar una capa d'ajuda per impedir que aquestes famílies que tenen ingressos però que no els hi dona per poder tenir un lloguer digne a Premià de Mar, es puguin quedar a Premià de Mar. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
1: Malgrat el debat que s'ha obert entre grups polítics, Navarro va assegurar que el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos de la fàbrica de pijames puguin lliurar-se aquest mateix estiu a les famílies beneficiàries.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
6: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir empreses, l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Ribalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
1: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Media. Informació.
4: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
5: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo me n'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
4: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
3: Premià Media. Informació.
6: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
9: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
8: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
9: Anem al teatre.
10: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
12: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
13: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
12: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
14: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
15: A la ludoteca,
14: no?
15: Exacte.
14: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
2: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
3: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
4: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
5: El Pirate Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que segons les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
2: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí amb un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
4: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
3: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugant perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
6: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
2: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premia el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs és de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi doncs, és un molt bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
6: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
4: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
3: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
4: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
7: Els escoltes.
8: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
4: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de 500.000 d'euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
3: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
4: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
3: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
4: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
3: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Primera nit de festa major. I com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
3: Truita de patata i ceba i després embotits.
4: Botifarra de el Frankfurt
2: de la Perla.
4: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
5: Hem vingut aquí al sushi d'aquí amb els de casa, eh?
6: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates chips i això.
7: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final, un yo pongo de tota la vida.
2: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostí amb xocolata?
7: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, el dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a 8:15 del vespre.
8: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
9: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germano.
5: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
2: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'onada de calor que pateix el país aquesta setmana i que situa les previsions al Maresme en màximes de fins a 35 graus a la costa i 37 graus a l'interior i mínimes nocturnes sempre per sobre dels 25, l'activació avui del nivell 3 al Pla Alfa, la major part del Maresme, i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques catalanes ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com també estan fent en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia diari fins a les 10 de la nit. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
2: Últimament estem parlant dels incendis de sisena generació com el gran incendi forestal, però una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona ola d'onada de calor, la qual que ens fa estar de guàrdia, fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Això sempre remarquem molt a la mínima, trucar al 112. Estem tots els dies, matí, tarda i fins a les 10 del vespre aproximadament, de guàrdia. Sobretot a les tardes, que és quan més problemes, quan més incendis s'inicien per l'acumulació de temperatura.
1: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega d'aigua de 600 litres. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt.
2: Concretament, aquí a Premià de Dalt són dos vehicles de ràpida intervenció, són dos pick-ups amb un kit d'una motobomba pròpia, autònoma, amb 600 litres d'aigua, amb mànegues, llances i, evidentment, eines manuals. Acostumem a ser entre 5 i 6 voluntaris a la tarda, sobretot perquè és quan estadísticament hi ha més incendis, hi ha una acumulació de temperatura en el combustible i després també comença a bufar la marinada. Aquests són els factors que fan que estadísticament hi hagi més incendis cap a la tarda, inclús cap al tard, que no a primera hora del matí. Després hi ha tot el sistema de vigilància forestal de totes les càmeres. Les càmeres que tenim aquí, concretament a Premià de Dalt, tenim 4 càmeres enfocant al parc del Serra del Litoral, on aquestes, a part del nostre centre de control d'emergències aquí a Premià de Dalt, també les estan veient al control ADF, a Torreferrussa, i que tenen un horari de 10 a 9, a 9 de la nit, i quan no hi són ells, estan a agents rurals, o sigui, està sempre a les 24 hores operatiu. I aquests són una miqueta els dispositius que tenim a l'hora tant de prevenció com d'una ràpida actuació.
1: Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, per la qual cosa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix expressament encendre foc a tot tipus d'espais oberts, a les àrees de descans, a la xarxa de carreteres o zones recreatives, usa maquinària en una franja de 500 metres al voltant del bosc, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, l'ús de material pirotècnic o l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal. Divendres serà el dia que es preveu que hi haurà el perill màxim, després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media. Informació.
1: Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, ha admès a Premià Media que l'aparició d'un tòtem la setmana passada al carrer Jacint Verdaguer, alertant els veïns de sancions de 200 euros i de presència de càmeres, va ser una equivocació propiciada per les presses i que abans de donar curs a qualsevol regulació del pas de vehicles per la via i a possibles sancions, cal fer altres coses, començant per la recepció de l'obra. Ripollès es va felicitar, malgrat tot, de com ha quedat el carrer.
2: A vegades volen córrer massa i passen coses com les que van passar l'altre dia. El Jacint Verdaguer encara no està acabat, no està l'obra recepcionada, no s'han de fer encara petits detalls i petits serrells, s'han de posar jardineres, s'han de posar tot un seguit d'elements. I el primer que s'ha posat és un tòtem informatiu i, evidentment, l'hem tapat perquè nosaltres li donem prioritat a altres situacions i altres prioritats. I és un carrer que està quedant molt bonic, és un carrer que està quedant molt ample i realment està quedant una obra molt bonica que ens dona ales per continuar tirant cap amunt.
1: Segons ens deia el regidor republicà, el fet que actualment només es comptin dos locals buits al carrer és un indicador del potencial que està recuperant aquesta via com a pol d'activitat comercial.
0: Premià Media. Informació.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Premià de Mar. Segons explicava el Capgròs a partir de la CN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia feta una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciats dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'ha recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Media.
1: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
2: Premià Media. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La Comissió de Festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Paretes i Premianencs, creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenui una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal. No?
2: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llum ara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi, la veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt felices de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
1: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs, ho acaba gaudint doncs el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs, al carrer passant-ho bé a les festes. No?
2: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni, molt, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'Eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
3: Sóc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
1: Hi ha molts actes de la festa major que m'agraden molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo, des de petit, m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en què puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: és Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: Primera incursió dijous a la Fundació El Maresme de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major de Premià de Mar per mitjà de dues activitats. Els Jocs en Santi i la Flash Mob de les Isantes amb el ball de la cançó Jo sóc com tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat maresmenca amb l'Ajuntament i més concretament amb l'Àrea de Serveis Socials i Discapacitat. Des d'aquest departament, la Carme Villarreal, cap de Servei d'Atenció a Acció Social, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat i es felicitava que, per primera vegada, la proposta s'incorpori al programa de Festa Major.
2: Des de la Regidoria de Serveis Socials i Suport a la Discapacitat estem molt contentes que, per primera vegada, la Festa Major de Premià de Mar es realitzin els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de la cançó Jo sóc com tu. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. Els Jocs d'en Santi són jocs cooperatius i inclusius, en format gegant, en gran format. Entre altres, en tindrem els jocs de les anelles, el memory, jocs de punteria. Els organitza el personal especialitat de la Fundació Maresme. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob, que consisteix en ballar una coreografia inclusiva de la cançó Jo sóc com tu.
1: Els jocs cooperatius es fan a partir de les 11 del matí al tram central del carrer Jacint Verdaguer i estan dinamitzats per professionals i també usuaris amb discapacitat de la Fundació. A 12:45 del migdia, a la plaça Països Catalans, la Flash Mob del Jo sóc com tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació, que és el grup titular que fa aquesta funció des del moment que s'ha dissenyat la coreografia i es comença a mostrar amb vistes a la gran Flash Mob de les Isantes. Recordem que aquest any la cançó l'ha fet i la interpretarà a Mataró el 18 de juliol la cantant Bet.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hukutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
3: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
2: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
3: Doncs, bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
2: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
3: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
2: Per trimestre, no?
3: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci fa el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas, van assolint.
2: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Mèdia, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
3: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament a lo llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
2: I els coneixen, ells?
3: Sí, clar. Molts d'ells s'entrenen.
2: És a dir, que el dia a dia el tenen també.
3: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure'ls a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te al teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hay tres senyores que nos están mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
2: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
3: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. El que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
2: I una filosofia de vida.
3: Sí,
2: no?
3: La veritat és que són, com hem parlat altres cops, o sigui, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
2: Que bo. Quins summer camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
3: Sí, tenim un parell. Ara, el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un summer camp molt, molt xulo, que el porta el Sergio Natantineo. I és un summer camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom. O sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats. I està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kickboxing World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
2: Va molta gent al dojo?
3: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
2: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
3: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes, que és una passada.
2: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja, pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
3: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Va ser una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser una idea de les pel·lícules, Yo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
2: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hukutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comitè. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
3: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no sé si es reconeixien el campionat del món, si feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz-Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
2: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? Al dojo no passa.
3: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo, depèn de la temporada, estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la ley de l'embudo, i ahí sí que el más fuerte mentalmente és el
2: clar,
3: que passa.
2: Clar, clar, clar.
3: Però ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
2: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim. I és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
3: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques senseis d'Espanya, t'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Sí que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
2: Molt bé.

0: Ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven al gimnàs. Doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima. I bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pots recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
0: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances però no et garanteix res, però no et pots quedar amb les ganes o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
0: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
0: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que salia la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals que no me voy a extender aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i al màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor, ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, com va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. Quien quiere peces se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica el cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia.

0: El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
1: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha quatre reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho, tinc que pensar-ho.
0: Molt
1: tinc
0: bé.
1: Que pensar-ho.
0: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giner, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi per pels estudis i per fer tan bona feina a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
1: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Entre ahir i avui, per tal que la feina quedi enllestida abans de la Festa Major, s'haurà tancat el document per mitjà del qual Premià de Mar presentarà candidatura al Pla de Barris. Ens ho ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, que també ens ha dit que el primer recull de projectes, que incluïa unes 40 actuacions, s'ha transformat en un paquet de 29 projectes, no perquè s'hagi retallat, sinó perquè en la majoria de casos s'han regionalitzat i fusionat, actuacions que per àmbit o naturalesa es podien presentar conjuntament. Segons Navarro, la setmana passada, els departaments implicats hi van estar treballant de valent.
2: Sí, els projectes estan totalment definits i, de fet, aquesta setmana hem estat fent sessions de treball, diguem, picant pedra, tots els departaments involucrats en això, per poder, doncs, primer fusionar les propostes dels processos participatius, incorporar pràcticament a la seva totalitat les propostes que ens han arribat específiques d'altres partits polítics i d'alguna entitat, i acabar de fer el que diem la paperassa, és a dir, que aquestes propostes no es poden presentar d'una manera aleatòria, sinó que han de seguir una estructura determinada, hi ha uns indicadors, hi ha també uns pressupostos adjacents. Si tot va bé, i jo el que he demanat és que abans de Festa Major, per tant, dilluns, dimarts de la setmana vinent, que és just quan s'obre el període, tinguem jo, doncs, el document absolutament definit per fer una última revisió i poder marxar a la Festa Major amb la tranquil·litat de que el que queda simplement és entrar-ho al sistema. El que hi ha hagut una racionalització dels projectes, d'aquells 40 i pico, el primer que va sortir, hem mantingut l'essència de tots, però el que hem fet és anar fusionant, que haguem reduït no vol dir que haguem eliminat. Si no va xerrat, ara mateix ens estem amb 29 propostes.
1: Recordem que fa aproximadament un any l'Ajuntament va contractar una empresa especialitzada que va començar a fer la feina per localitzar necessitats i bastir un primer recull de projectes. Projectes que després s'han obert a la participació de grups municipals, teixit associatiu, particularment del barri Tarter-Maresme, on es focalitza la candidatura premianenca i veïns en general. El termini per lliurar la proposta a la Generalitat acaba el 17 de juliol.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament informava ahir que, mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'APP, i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit a la taxa de la brossa. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que, justament, consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes, i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
2: Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebarà automàticament una multa a casa. És una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició de pas de vehicles en aquest tram serà per a l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per la càrrega i descàrrega de veïns i comerç. Registres històrics a tot Catalunya de temperatures ahir dimecres, i també al Maresme, i també a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser de 37,6. Això s'acompanya d'una xafogor intensa, perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta, i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
3: Estem ja realment en la nova realitat climàtica. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, i ja veurem si els propers dies els superem. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí uns mesos, perquè a altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix. Com sentíem, la previsió és que els pròxims dies la temperatura encara pugi una mica més. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral, que li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia la Fundació El Maresme, l'entitat, que justament enguany commemora 60 anys d'història, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat i a totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. Va recollir la placa el president de la Fundació, Miquel Montaner. Enlairada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de festa major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
4: Ja són 30 anys portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premiament nens punyeters, doncs que es posin taps a les orelles.
5: Portem foc, llum i rauxa, per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa.
6: És un orgull ser l'entitat de l'any. Simplement!
7: Diables!
6: Visca la festa major!
7: Visca!
6: I visca la mare que us va parir!
1: Amb el pregó començava la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja, on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per trentena vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell Mitja Lluna, una actuació a l'escenari dels Castellers de Badalona o la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. Tanquem amb el temps, com sentíem, la nova realitat climàtica ens porta màximes i mínimes absolutament edificants, però sí que podem anunciar que a partir de demà hi ha d'haver una certa treva que s'allargarà durant el cap de setmana.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Dijous al vespre es va celebrar a la Plaça Nova el primer gran sopar comunitari d'estiu impulsat per Can Sant Pere i la cooperativa Gafarrons, que més coincidia amb el final del curs de l'Escola Popular de Can Sant Pere i una vetllada en la qual també col·laboraven, entre altres, l'entitat Semprem, l'Hort d'en Pau, el restaurant Saborós i l'Escola de Música de Premià de Dalt. En el pla gastronòmic, l'aposta era una fusió de cuina africana i mediterrània i tot en producte de proximitat. Escoltem la Mònica Garriga, soci de la cooperativa Gafarrons i de Can Sant Pere.
5: En paral·lel es posava en marxa el taller de cuina amb una amanida de cigrons mediterrània coordinada per la Rimo, un arròs amb pollastre i verdures inspirat en el pisto o la samfaina que compartim diversos pobles del món i que va dirigir la Dàlia, i per les postres uns pinxos de xíndria i meló proposats per la Mariona, perquè som de Premià de Mar. Així que aquest sopar l'hem fet en gran part amb aliments de temporada, de proximitat i agroecològics, una donació de l'Hort d'en Pau. El primer sopar d'estiu de Can Sant Pere i la cooperativa Gafarrons, en la festa de final de curs de l'Escoleta Popular i en la Diada Internacional del Cooperativisme, ja ha estat una realitat. I comencem a pensar com serà el sopar de tardor. Seguirem teixint comunitat i compartint aliments.
4: A banda de l'àpat, la vetllada incluïa contacontes i pintacares, un concert infantil i una sessió de dansa corporal africana. Com sentíem, la voluntat dels impulsors és repetir l'experiència passat l'estiu en una edició de tardor.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Primera nit de festa major. I com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
2: Truita de patata i ceba i després embotits.
3: Botifarra de el Frankfurt de la Perla.
4: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
5: Hem vingut aquí al sushi d'aquí, amb els de casa, eh?
6: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates chips i això.
7: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final, un yopongo de tota la vida.
1: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostí amb xocolata?
7: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a un quart de nou del vespre.
8: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
9: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germano.
5: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
1: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana de Catalunya, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la UB i de l'Institut Mare Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que renunciés al càrrec l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Aquests dies l'han entrevistat a l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
3: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
2: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Gràcies.
1: És Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ja. Primer dia de Festa Major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
3: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut, per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
4: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
5: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai. I de moment, primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
6: El Pirate Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color. Llavors hem d'intentar que, segons les cartes que et surtin, aconsegueixis fer el vaixell que del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
3: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí en un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
5: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
4: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugon perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
7: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
3: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premi el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi, doncs és un molt bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
7: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
5: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
4: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
5: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
8: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
9: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
2: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors, doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
1: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: és Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que aquesta fase del procés és fonamental per escoltar els joves i assenyalar quin és l'objectiu últim d'un pla local de joventut.
2: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin, perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
1: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Estat de Nat, Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5/6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foc secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
2: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau, també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per perimetrar el foc.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
2: A vosaltres. Adéu.
1: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
4: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de 11:45 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb 3 persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
1: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
7: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
6: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa 2 setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Sobirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
8: Jo crec que estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
9: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
6: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
10: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
11: Recollint els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015, i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana ja 19, 20 i 21 tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, que també és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats, i llavors ja després d'aquest cap de setmana marxem amb dos nedadors a Palma de Mallorca, que fan el Campionat d'Espanya absolut.
10: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors.
5: Premià Mèdia. Informació. Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
13: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
14: Jazz It.
13: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Media.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
10: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Passem aquesta hora per la Fundació El Maresme, que enguany celebren 60 anys i donen servei a centenars de famílies i a milers de persones, també. Ens han explicat que estan a la cerca d'un nou centre ocupacional, perquè tenen llista d'espera, a més, i avui han vingut a la ràdio per parlar justament sobre aquests serveis i com acompanyen tant a les famílies com a les persones amb discapacitat, que també atenen. Avui en parlem amb la Domi Rodríguez, que és referent de famílies de la Fundació El Maresme. Domi, benvinguda a la ràdio.
2: Gràcies, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Bé, fantàstic. Avui aprofundirem una mica més en aquests serveis i, evidentment, també amb aquesta relació important amb les persones, tant usuàries com les seves famílies. Ha vingut també en Carlos Sancho. Ell és un premianenc, justament, que forma part de l'Associació de Famílies i que també és una de les persones ateses, evidentment. Benvingut a la ràdio, Carlos.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: Gràcies per venir a explicar-nos d'una banda, Carlos, tu el teu cas, concretament, i com esteu vivint també i com viviu aquesta relació, com és el dia a dia tant de les famílies com de les persones amb discapacitat que són ateses a la Fundació El Maresme. Si et sembla, Domi, per començar i posar una miqueta de context, expliquem què és el que feu. La primera pregunta, que perquè la gent se situï també, a quanta gent ateneu?
2: Bueno, la Fundació Maresme és una entitat que atén, per definició, a persones amb discapacitat i a les seves famílies. Durant l'any 2025 hem atès un total de 4.000 persones. Tenim una xarxa molt àmplia de serveis que, bueno, doncs abarca des de les edats molt primerenques, amb un servei d'atenció precoç, fins a l'edat adulta, amb serveis de teràpia ocupacional, serveis d'habitatges, serveis d'inclusió a l'empresa ordinària, tenim un centre especial de treball, i com et dic, és una xarxa de serveis molt àmplia que ens permet atendre a milers de persones.
1: Clar, jo entenc que per moltes famílies, Domi, sou les respostes i el camí, no? Però també és veritat que ha volgut temps, no? Per tenir també totes aquestes respostes i per poder ser capaços de atendre degudament en tot aquest neguit o aquest cúmul de dubtes, que imagino que les famílies també els hi venen al cap, doncs d'una banda has de tenir predisposició, no? I de l'altra també les respostes adequades. No?
2: Clar, ara just fem 60 anys i ja saps que a la història de la humanitat 60 anys no, és un sospir. I en 60 anys nosaltres hem construït tota una història que va començar amb un sol centre, que era una escola per nens amb discapacitat, una escola d'educació especial, i que després ha anat creixent i ha anat doncs, derivant amb tota aquesta gran entitat que és la Fundació Maresme. I pel camí, doncs, de la mà, famílies i professionals, hem anat, i persones ateses sobretot, que són al centre i que sempre han de ser el nostre gran objectiu principal, doncs de la mà, persones ateses, professionals i famílies, hem anat buscant i donant resposta a totes aquestes preguntes.
1: Carlos, com és la vostra relació amb la Fundació El Maresme? Quan us vau trobar, és el que dèiem, hi havia aquest punt de dir, uf, com a mínim aquí em poden atendre, poden saber com ens estem sentint i ens poden donar una espècie de guia, no? Un GPS de cap on estan les solucions, no? Com ho hem de transitar, això?
3: Bueno, mira, ràpidament seria des del meu fill, té la síndrome de Down, i quan va néixer, bueno, ens van ja encaminar cap a la Fundació El Maresme, perquè, bueno, los síndromes de Down tenen una sèrie d'anomalies, no?, quan neixen, no?, i ja vam anar de seguida, ja quan ja tenia un mes el meu fill, a la Fundació, al CDIAP, que és una estimulació precoç pel meu fill. Des de llavors ja hem estat quasi bé tota l'estona ja amb vincles, encara que vam anar a l'Escola de les Aigües, una que està en Mataró, que és per la discapacitat, surtes d'aquí i ja continues ja una altra vegada amb la Fundació. I d'encara aquí estem, i ja veurem, ja veurem.
1: La relació és bona? Us sentiu escoltats?
3: Totalment, totalment. Totalment, sí, sí, sí. Home, sempre tens un neguit perquè saps el que tens i estàs sol, penses que estàs sol. I, bueno, tens que anar i tens que fer coses i bueno, és un camí molt llarg i una mica tortuós, perquè, bueno, la discapacitat és el que té. Bueno, sí. I gràcies a Déu, sí, sí, sí. Nosaltres ens sentim arropats i fem molta pinya, molta pinya. Jo ara estic a l'associació de pares, però abans havia estat també de patró de la Fundació. O sigui que estic molt, molt vinculat i hem estat vivint tota les últims 20 anys, tota l'evolució, que ha estat molt, molt, i però encara no hi ha prou, perquè ara estem amb tot això que estem dient de l'error 404, perquè jo quan vam sortir de les aigües vam trobar que havíem fet un nou centre, que és el Pere Parera, per la gent de l'STO, del Servei de Teràpia Ocupacional, i jo el vaig poder ficar allà dins. Què passa? Que això es va omplir en 2 anys. I ara ja estem una altra vegada... o sigui, que tots són problemes, ja veus tu. Que van fent, però sempre hi ha problemes que s'han de solucionar, clar.
1: També, que important per les famílies, eh? Sentir-se escoltats, també, com dèiem, i saber que els poden ajudar, no? Que tenen una mà estesa per resoldre els dubtes que tinguin, evidentment també perquè estan preocupats, no?, pels seus familiars amb discapacitat. També, com deies, 60 anys no són res, però és veritat també que anem evolucionant, no? I anem, sobretot, posant el focus allà on cal. Per exemple, en com atendre les famílies, no? Crec que heu fet un programa d'atenció especialitzada d'una banda, tant individual com grupal, a l'hora de poder, doncs, saber què els preocupa, no? Com ajudar-los, com atendre'ls, i cap on va també aquestes necessitats diferents, no?
2: Sí, i també per donar-los el lloc que han d'ocupar. Que ells, per nosaltres, unes famílies que se senten part de l'entitat poden aportar moltíssim i poden ajudar molt a que l'entitat avanci pel camí que ha d'avançar, perquè ells tenen molta força, molts coneixements també, i aquest camí l'hem de fer conjuntament. Uh-huh. Llavors, fa un parell d'anys que creem un programa d'atenció a famílies anual i aquí tenim en compte, doncs, des de l'atenció més individualitzada, sempre que ells ho necessiten, fins a entendre també el poder de les famílies com a col·lectiu i les necessitats també de les famílies com a col·lectiu. Són persones que tenen una càrrega important, en Carlos ho ha explicat molt bé, una vida de lluita des de que ha nascut el seu fill, i per tant entenem que l'entitat els ha de cuidar també, no? I, bueno, l'any passat vam crear una escola de famílies, que diem nosaltres, i des d'aquí oferim una sèrie de xerrades, tallers, sobre temes que sabem que els poden interessar o que ells han manifestat que necessiten aprofundir. Normalment aquestes xerrades i tallers són presencials, però també per petició de les pròpies famílies vam crear unes píndoles formatives online perquè alguns ho tenen més difícil per poder assistir. Uh-huh. I també hem creat 2 grups de suport, un que diem un grup de suport multifamiliar que està obert a qualsevol persona de la família i inclosa la persona amb discapacitat. O sigui que en allà conflueixen pares, mares, germans, germanes i també la persona atesa. És un grup que condueix una terapeuta amb molts anys d'experiència de treball amb famílies. I després tenim també un grup de germans i germanes al qual s'han anat afegint també cunyats i cunyades i algun nebot. I que és un grup que està funcionant molt bé i que s'està creant un vincle supermaco.
1: És quan te n'adones que no estàs sol, no? Que no estàs sola, no? Que allò que et passa a tu, que allò que et preocupa a tu, li preocupa també a altra gent, no? És aquest poder de la pinya que explicava el Carlos, no?
2: Correcte, això és fonamental, això és fonamental. A més, són persones que han viscut unes particularitats que no sempre troben aquesta comprensió a la societat, no? I que, en canvi, entre ells s'entenen, s'acompanyen i hem trobat que això és molt important i és meravellós per ells.
1: Potser es deuen sentir una mica invisibilitzades, no?, en tot el procés. I d'altra banda, també, segurament preocupats, preocupades per què poden fer ells perquè el seu germà, la seva germana, el seu familiar estigui millor, no? O estigui més atès, més comprès, li pugui facilitar la vida, no?
2: Sí, és així.
1: Quins temes preocupen en aquesta escola de famílies que dèiem, no? Hem volgut posar directament a les famílies l'altaveu per saber com se'ls pot ajudar, no? Carlos, quins temes preocupen a les famílies?
3: Bueno, el començament, com ja t'he dit, és a veure quan, si pot anar a un taller, algun centre que pugui fer alguna cosa. Però després van creixent i es fan grans. I el temor que després tenim tots és, i després què? Després hauria de ser alguna residència. Però, clar, no ens deixen entrar a qualsevol residència. I nosaltres hem de fer, també, és que això ho hauria de fer la Generalitat, que segurament que fa el que pot, però és poc. Mm-hmm. I nosaltres ara què tenim? Quan tenim gent ja de 50, abans duraven molt poc, però ara no, ara sortosament tota tothom, no? Tenim ara la vida més llarga, no? Mm-hmm. I, clar, fa falta, per això et dic que sempre hi ha problemes, no? Ja són persones que tenen 50, més de 50 anys, i haurien d'entrar a una residència. I no tenim cap residència. Tenim dos, però que estan plenes. I això és un problema greu per als pares que ja són grans. Mm-hmm. I pensa que aquests pares es fan grans i no poden ja fer res amb el seu fill. Ja no poden, perquè ja són grans. I fins i tot es moren. O sigui que això sí que és un problema. Per això et dic que el problema es comença des de que neix fins que es moren. Però que afortunadament ens sentim acompanyats amb la Fundació.
1: Clar. És un recorregut vital, no? Alhora un procés que dèiem, no? Si la Fundació té 60 anys, doncs també moltes de les problemàtiques les aneu vivint quan sorgeixen, no? Es tracta de posar resposta quan tens el problema sobre la taula.
2: Totalment. I pensa que els nens que van començar, els nens i nenes que van començar en aquella primera escola de fa 60 anys, ara ens suposen un dels reptes més importants que tenim en l'actualitat, que és com tractar bé l'envelliment de les persones ateses. Mm-hmm. Llavors, aquells nens que van començar en aquella primera escola ara tenen 70 anys i molts continuen a la Fundació Maresme, no? I han fet tot aquest recorregut vital, no?, des de la sortida de l'escola, i l'entitat ha anat creixent amb ells.
1: Mm-hmm. Carlos, no em voldria oblidar que abans també m'has dit que volies posar molt en valor a les persones que treballen amb els vostres familiars,
3: els monitors,
1: amb la gent amb discapacitat,
3: els monitors,
1: que forma part de la...
3: Tots. Clar, és que és un treball que jo crec que és vocacional, perquè no ho fa qualsevol persona. Uh-huh. I això també és un agraïment per part nostra, no? Per ells. I, clar, saps què passa? Que no està... Bueno, està pagant tot el que fa la Generalitat, està molt, molt atrasat, molt atrasat. I, clar, tenim el problema de que no els hi arriba la pasta. No els hi arriba. I què hem de fer nosaltres? Pues que és que si se'n marxen i se'n van a un altre lloc perquè no cobren el que ells fan, no? Tenim el problema de que a veure qui arriba després. O sigui que nosaltres tenim por de que se'n marxi gent i que hagi d'entrar altres persones que no tenen aquesta experiència amb ells. I això sí, és important. Estan fent ells tot el que poden, no fan bueno, fan no sé, les ara no em sortirà la paraula, perdona'm amb els nervis, no?
1: No pateixis.
3: Nosaltres anem amb ells quan fan protestes i tot allò, perquè...
1: Sí que reivindiquen.
3: La reivindicació nosaltres amb ells, per això perquè et dic, perquè és que en aquesta vocació que tenen és una llàstima que es perdi.
1: Clar. Aquesta fuga de de talent, no? I també de vocacional, no? A l'espera de saber també què pot passar. Avui estem parlant amb la Domi Rodríguez, referent de famílies de la Fundació del Maresme, amb en Carlos Sancho, que és un premi anenc que forma part de l'Associació de Familiars, per conèixer de primera mà doncs, què fa la Fundació del Maresme i també com s'atenen aquestes famílies i les persones amb discapacitat que hi formen part. També mirant cap al futur, com dèiem, no, Domi, per donar resposta a aquestes preocupacions, evidentment. Hem parlat també d'aquesta escola de famílies, d'aquesta proposta d'atenció. Què més, quines més respostes es poden donar? És a dir, teniu altres pensades cap al futur en aquesta manera d'acompanyar?
2: A nivell d'atenció a famílies, per mi la idea més important és aquesta voluntat d'evolucionar plegats, o sigui, de continuar amb aquest avenç, no?, que dèiem, i continuant sumant a la història de la discapacitat, però sempre junts, no?, i sempre amb la veu, sumant la veu de les famílies. Som una entitat que volem ser molt transparent i, per tant, que les famílies estiguin implicades és molt important per nosaltres. Ara començarem a crear un consell de participació de famílies i persones ateses per poder escoltar encara més la seva veu. I bueno, per aquest any tenim programada també una jornada de famílies per això, per continuar avançant plegats i trobar sempre aquests moments de treballar conjuntament, perquè al final el que vol l'entitat és que s'escoltin les veus dels que més saben de les persones amb discapacitat, que són les seves famílies.
1: Clar que sí, ja sabeu també que la Fundació El Maresme té en marxa aquesta campanya 404 per cercar un centre ocupacional i poder seguir donant servei a totes aquestes persones usuàries que malauradament estan en llista d'espera i que, com el Carlos, doncs també demanen solucions i també estan preocupades per saber què poden fer amb els seus fills i filles i millorar la seva qualitat de vida. Seran dies també especials perquè vindran les dissantes amb la Bet i amb tota la colla també, que són dies molt especials, imagino també per les persones usuàries, no, Carlos? Que al final ho viuen de manera especial.
3: Sí, bueno, mira, et diré que aquest any, bueno, jo ja porto temps que estic dient, no? A veure si tenim una mascota que se'n senti, no? I estava jo sempre dient que ara aquí, que estarà la festa major, no?, que estiguin aquí també el Santi, que és la mascota, no? Uh-huh. I que estigui aquí també a les festes de Premià. I sembla ser que sí que
1: faran. Crec que sí, no? Que sí, enguany ja formen part del programa.
3: Sí, sí, sí, perquè clar, nosaltres el que volem també que Premià de Mar, que pensa que és el segon, és la segona població que aporta més persones a la Fundació, perquè som molts, molts també a Premià de Mar, molts. Em sembla que són 2.100 els discapacitats que hi han a Premià de tota la mena, no? I, clar, un bon nombre són aquests, no? I el que volem és també donar que la Fundació arribi també a Premià a la Festa Major, i seran els contes del Santi i tot això, per la canalla, que això és molt maco.
1: Uh-huh. Els contes i els jocs del Santi que arribaran també a aquesta Festa Major de Pirates i Premianencs aquest principi del mes de juliol.
3: Sí, sí.
1: Ha sigut un plaer avui poder conèixer de primera mà i poder xerrar una estoneta amb la Domi Rodríguez, la referent de les famílies de la Fundació El Maresme, amb aquesta importància també a conèixer de primera mà quin és el seu neguit i poder donar-los respostes. Gràcies, Domi.
2: Gràcies,
1: que vagi molt bé aquests dies també. I espero també que l'estiu serveixi per descansar i recarregar bateries, perquè us agafeu amb ganes també aquesta feina tan, tan bonica que feu i tan essencial, evidentment. Mm. Que també
2: gràcies.
1: Ho és, I agraïm també al Carlos, que és premianenc i forma part de l'Associació de Familiars d'aquesta Fundació del Maresme, que hagi vingut a explicar-nos el seu cas i aquest bon vincle que tenen amb la Fundació El Maresme, a l'espera també de trobar un nou centre ocupacional per poder seguir donant servei. Carlos, gràcies.
3: Gràcies.
1: Ens veiem a la Festa Major.
3: Gràcies per donar-lo la veu.
1: Només faltaria, i tant que sí, ja ho sabeu, l'espai de la Fundació El Maresme a Premià Mèdia, una col·laboració que seguirem fent també a partir del setembre, perquè farem, evidentment, ja ho sabeu, programació d'estiu, però a partir del setembre hi tornarem per conèixer de primera mà com avança i tots els serveis que ofereixen també des de la Fundació. Un plaer a tots dos i gràcies per venir.
3: Moltes gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor, reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alterarte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A la...

0: Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, i tot el contrari, anem a fer un 19, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer la ruda.
1: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no? Doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
0: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
1: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i reivindicar-lo, no?, i, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres, de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors, i d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de... Bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antic Flavio Laires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vaig revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis que feia uns quants anys que no em feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
0: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
1: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil, i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
0: Quanta Ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que

0: el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, on vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
1: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
0: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
1: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
0: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
1: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, eh? Perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir, heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols, així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser que allà hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols, i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi ha dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçada de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius, i que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant, bueno, de fet ja ho fem, no?, temes propis actuals escrits ara, no?, però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a un altre del repertori, no?, que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no?, que tenim establert, que funciona, i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no?, i durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix, no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida, porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no?, i l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i algo anys a tots, no?, té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ella en tenia 5, no?, era molt petita. I de seguida també s'ha afegit, i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, unes, anava a dir, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la coixinera, perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents, i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. Hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir el Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres li diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els 2 que teníem de bolos. Llavors, per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter. Cap a Roda de Ter a gaudir. A més, el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim, i esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment, la Coixinera també és Premià.
1: Bueno, ja és...
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, Venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
6: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilot a dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
6: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
6: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
6: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
8: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades, Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Tendenat, Gavà o Navarcles, tot i que cap foc està actiu ara mateix. L'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6, i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
10: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
9: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
10: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
9: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
6: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
12: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
2: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
14: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
13: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció a la senyalització no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels volts de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
16: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
15: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
17: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
18: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
19: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
18: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
21: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
20: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
23: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
22: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
19: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
0: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
19: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
2: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
19: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
1: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
19: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
4: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
5: Perquè és molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
4: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
19: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
19: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
18: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
19: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
18: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
9: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
8: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
9: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
11: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
10: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Sobirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
8: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
12: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
10: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatiu, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
13: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar bé.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
14: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a La Xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
15: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
16: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
15: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries hectàrees d'un altre país.
15: Només el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
15: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
18: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
19: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
18: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
19: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
18: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
15: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
20: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
15: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
21: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
22: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
23: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren, en aquest cas, 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat, en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
22: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
17: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana. El partit que dispara el seu creixement

0: Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les detencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
4: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
3: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
6: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
8: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres d'hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
7: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
9: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català

0: guanyar terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
2: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
3: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Però si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
2: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
1: I revisem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
0: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
0: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
0: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
7: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan a algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
8: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció, i en concret l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
8: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten, i que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
7: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda, l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix, gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
9: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
10: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
7: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
11: Notícies en xarxa.
12: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
13: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
12: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
13: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
12: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals que la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes de 30, 32 i 34 anys, respectivament, després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels tres sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar dos telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
11: Notícies en xarxa.
14: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
15: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
14: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
16: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
14: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 9 de juliol de 2026. La Generalitat reconeix la tasca sociolaboral de la Fundació El Maresme amb la placa El Treball President Macià 2025. Genís Mas.
17: La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
14: Llavaneres alerta d'un nou intent d'estafa per SMS suplantant l'Oficina de Recaptació Tributària. Martí Capçada.
18: L'Ajuntament ha alertat d'un nou intent d'estafa a través de missatges SMS fraudulents en què els estafadors es fan passar per l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària per reclamar el pagament de suposats impostos o bé taxes municipals.
14: L'Ajuntament de Tordera declara l'aigua no apta per al consum de boca per la presència de PFAS. Genís Mas.
17: La restricció afecta el nucli urbà de Tordera i els següents veïnats i urbanitzacions: a Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color, Mas Reixac, Niàgara Park, Tordera Park i Terra Brava.
14: Aliança Catalana fa el pas a Calella i anuncia candidatura a les municipals del 2027. Sergi Ferrer.
19: Els calellencs Jaume Vilà, Núria García i Josefina Moreno han estat escollits president, secretària d'Organització i tresorera del Comitè Local d'Aliança Catalana que s'acaba de constituir a Calella.
14: I Canet disposa només d'una guingueta a la platja, Dani Grau.
20: La licitació de la segona convocatòria per gestionar les tres possibles guinguetes que queden ha quedat deserta. Divendres passat va acabar el termini perquè les empreses interessades en gestionar-les presentessin la seva oferta.

0: Bona tarda, avui obrim l'informatiu amb aquesta notícia. La Generalitat reconeix la tasca sociolaboral de la Fundació El Maresme amb la placa El Treball President Macià 2025. Genís Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava a la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i l'inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat. Persones ateses, famílies, equips, professionals, voluntariat, part de patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Montaner.
0: Final feliç per al cas de la desaparició de l'Antonio, l'home de 64 anys i en situació de vulnerabilitat que s'havia perdut i que va ser vist per última vegada pels carrers del centre de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest matí l'Antonio a Barcelona, posant fi a gairebé 3 dies d'incertesa. L'home havia pujat a un autobús turístic de la capital catalana i, en veure'l desorientat, el conductor ha alertat els serveis d'emergències i els Mossos d'Esquadra, que l'han pogut identificar ràpidament gràcies a la denúncia de desaparició que es va presentar aquest dimarts. L'entitat organitzadora del viatge en grup, al que participava l'Associació Navarra per a la Salut Mental, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que l'Antonio es troba bé. A més, s'ha volgut expressar públicament el seu agraïment per la gran mobilització que hi ha hagut a Pineda de Mar i Calella des que van iniciar les crides a la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Per exemple, el suport del col·lectiu de taxistes, impremtes, comerciants i molts veïns i veïnes que han estat ajudant a difondre els cartells de la desaparició i han aportat informació durant les últimes hores.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Tordera declara l'aigua no apta per al consum de boca. Genís Mas.
1: Doncs sí, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ho informava ahir, assegurant que la mesura s'ha pres arran dels resultats de les darreres analítiques oficials, que implica que l'aigua no s'ha d'utilitzar per beure ni per cuinar. La restricció afecta el nucli urbà de Tordera i els següents veïnats, són Sant Pere, Sant Andreu, Fibracolú, Mas Reixac, Niàgara Parc, Tordera Parc i Terra Brava. En canvi, queden excloses d'aquesta declaració les urbanitzacions de Sant Daniel, Mas Mora, Àgora Parc, Les Ferreres, Roca Rosa, Can Camps i Can Domènec. El motiu de la declaració és la detecció de productes químics sintètics en uns nivells lleugerament superiors als permesos per la nova normativa vigent des del gener de 2025. L'alcaldessa ha volgut enviar un missatge de calma assegurant que l'aigua no està contaminada i que l'alteració dels paràmetres és mínima en un 0,107% davant del límit del 0,100.
3: Del qual aquesta declaració de no apta és relativament baix. Existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps. Per tant, missatge de tranquil·litat. L'exposició al consum d'aigua existeix un risc, o podria existir un risc a la salut, sempre que s'hagi prolongat en el temps i fins i tot en els anys.
1: Per tal de revertir-ho, l'Ajuntament ha activat diversos dispositius. Per començar, s'ha organitzat la distribució d'aigua mitjançant cisternes en diferents punts de la població per a tothom que ho necessiti. També es facilitarà aigua embotellada a persones amb problemes de mobilitat o en situació de dependència a través dels serveis socials. Els equipaments públics, incloent casals d'estiu i residències de gent gran, també disposaran d'aigua envasada pels usuaris. I el consistori també ha habilitat el web tordera.cat i hi ha un canal de WhatsApp per actualitzar sobre l'evolució de la situació. L'alcaldessa ha subratllat que l'Ajuntament està treballant de manera coordinada amb l'Agència de Salut Pública i l'empresa gestora del servei Aqualia per resoldre aquesta situació el més aviat possible. El subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba serà avui i demà de 5 a 7 de la tarda al pavelló dels Països Catalans. La setmana vinent la Cuba es desplaçarà també en el mateix horari a altres punts del municipi. Es recorda que cal dur dues garrafes pròpies per omplir amb un màxim, de 4 garrafes de 8 litres per persona.
0: I les mesures de restricció també afecten a Palafolls. Marc Ferri.
4: A Palafolls la incidència afecta exclusivament l'urbanització de Marreixac. Tot i que la majoria d'habitatges d'aquesta urbanització pertany al municipi de Palafolls, el subministrament d'aigua prové de pous de Tordera. En les darreres analítiques han detectat aquesta superació dels valors establerts per la normativa. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha insistit que es tracta d'una mesura preventiva i ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als veïns. També ha remarcat que la resta de Palafolls no està afectada per aquesta restricció, ja que s'abasteix d'una xarxa diferent.
5: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Marreixac, doncs està composada, és un mix, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
4: Per facilitar el dia a dia dels residents també de Marreixac, l'Ajuntament de Tordera, al igual que la resta del municipi veí, ha habilitat un punt de subministrament d'aigua en camió cisterna i també servei de repartiment d'aigua embotellada per a les persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat. La incidència té un abast molt més ampli al municipi de Tordera, mentre que Palafolls queda tan sols limitada exclusivament a l'urbanització de Marreixac.
0: I tornem cap a Tordera perquè aquest municipi ha entrat al nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis. Genís.
1: La situació dels boscos de Tordera és extrema i per aquest motiu el Departament d'Interior ha activat el nivell 3 del Pla Alfa del risc d'incendi. Des del nivell 2 del Pla Alfa ja estan precintades les barbacoes de Sant Ponç i el Parc Prudenci Bertrana. Per tant, continuen amb la prohibició en aquest següent nivell. Totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. La regidora de Seguretat i Protecció Civil, Nàdia Cantero, recorda que queda totalment prohibit fer foc. Tampoc es poden fer servir eines mecàniques dins de parcel·les i tampoc a menys de 500 metres de zona forestal.
6: Cal extremar molt les precaucions durant aquests dies. No es pot encendre foc sota cap concepte en zones forestals ni a menys de 500 metres del bosc. No es poden utilitzar les barbacoes de les zones encara que siguin habilitades. No llença borilles, sobretot llumins, ni cap objecte que pugui provocar una ignició. Evitar treballs que generin espurnes, com les desbrossadores, radials o soldadures.
1: Des del Parc del Montnegre i el Corredor s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a tota l'àrea del parc. S'ha activat les mesures que es contemplen en el protocol de prevenció d'incendis del parc, prioritzant tasques de prevenció i vigilància. L'agent major del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca, insisteix en la prohibició de fer qualsevol foc en aquest nivell del pla. Per qualsevol incidència o columna de fum, truqueu al 93-764-06-15 i també al 112.
0: Gràcies, Genís. Canviem de qüestions. Llevaneres alerta d'un nou intent d'estafa per SMS, suplantant l'Oficina de Recaptació Tributària. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament ha alertat de nou un intent d'estafa a través de missatges SMS fraudulents en què els estafadors es fan passar per l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària per reclamar el pagament de suposats impostos o bé taxes municipals. Els missatges inclouen un enllaç que convida a fer un pagament immediat o a facilitar dades personals i bancàries amb l'excusa de regularitzar un deute pendent. Des del consistori es recorda que ni l'Ajuntament ni l'ORGT demanen mai el pagament de tributs municipals mitjançant SMS amb enllaços, ni tampoc sol·liciten dades personals o bancàries per aquesta via. La gestió i recaptació dels tributs municipals correspon a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i qualsevol comunicació oficial es fa sempre pels canals habituals i segurs. Per això recomana no clicar cap enllaç, no fer cap pagament, ni facilitar dades personals si es rep un missatge d'aquest tipus. d'ús. L'Ajuntament també demana a la ciutadania que avisi familiars i persones vulnerables perquè estiguin alerta davant d'aquest engany. En cas de dubte o si algun ha estat víctima, es recomana contactar amb l'Ajuntament, l'ORGT, la policia local o bé els Mossos d'Esquadra.
0: Parlem ara de política. Aliança Catalana fa el pas a Calella i anuncia candidatura a les pròximes municipals del 2027. Sergi Ferrer.
2: Els calellencs Jaume Vilà, Núria García i Josefina Moreno han estat escollits president, secretària d'Organització i tresorera del Comitè Local d'Aliança Catalana, que s'acaba de constituir a Calella. El partit liderat per l'alcaldessa de Ripoll i diputada al Parlament, Sílvia Orriols, fa així el primer pas per presentar-se a les municipals del 2027 amb l'objectiu de rompre amb força a l'Ajuntament de Calella. La formació defensa que hi ha suport latent a la ciutat que es podria traduir en vots a les urnes. Estem segurs que molta gent de Calella és d'Aliança Catalana, encara que no ho diguin obertament. El dia que hi hagin les eleccions ja ho manifestaran amb el seu vot, que és com s'ha de fer, ha declarat Vilà a Ràdio Calella Televisió. El president del comitè local no tanca la porta a ser el cap de llista, tot i que apunta que encara queda recorregut abans de prendre aquesta decisió. Mentrestant, el partit manté el contacte amb la ciutadania a través de parades informatives al carrer. Aquest dissabte en farà una de nova. La inseguretat és un dels àmbits que Aliança Catalana situa entre les principals preocupacions de Calella i que, de fet, centra el seu discurs polític a escala nacional. Vilà assegura que ja compten amb una base d'afiliats per començar a construir la llista electoral i que volen una candidatura amb persones preparades.
8: Ara mateix ja tenim un bon grup d'afiliats ja per fer la candidatura. Volem una candidatura molt ben feta, amb cara i ulls, ja que ens presentem per un poble important del Maresme. Som conscients que Calella té molts de problemes, molts entre ells la seguretat.
2: El president d'Aliança Catalana al Maresme, Josep Maria Prat, va assistir a l'acte de constitució del comitè local.
0: Sant Vicenç de Montalt instal·larà 237 plaques solars a l'escola Sot del Camp per generar energia renovable. Martí.
7: Correcte, l'escola Sot del Camp de Sant Vicenç de Montalt es convertirà aquest estiu en un nou punt de generació d'energia renovable amb la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a les cobertes del centre. L'actuació forma part de l'aposta de l'Ajuntament per avançar cap a un model energètic més eficient i sostenible i permetrà produir electricitat per l'autoconsum compartit en diversos equipaments municipals. Les obres s'estan executant durant el mes de juliol, aprofitant les vacances escolars per evitar així afectacions a l'activitat lectiva i van a càrrec de l'empresa Electricitat Boquet SL. El projecte preveu la col·locació de 237 plaques fotovoltaiques a la coberta plana de l'edifici, orientada al sud-est, una disposició que permetrà optimitzar la captació solar. La instal·lació compta amb un pressupost total de 171.000 euros, dels quals 141 provenen d'una subvenció del programa sectorial Renovables 2030, mentre que la l'Ajuntament assumirà la resta. Segons les previsions tècniques, aquesta nova infraestructura permetrà un estalvi econòmic anual de més de 24.000 euros i contribuirà també a reduir tant la despesa energètica municipal com les emissions associades al consum elèctric. A més, la planta funcionarà en modalitat d'autoconsum compartit amb compensació d'excedents, de manera que l'energia generada podrà beneficiar no només l'escola, sinó que també altres edificis municipals pròxims.
0: Seguim avançant. Avui també us expliquem que Canet disposa només d'una guingueta a la platja. Dani Grau, bona tarda.
9: Bona tarda. La licitació de la segona convocatòria per gestionar les tres possibles guinguetes ha quedat deserta. En divendres passat va acabar el termini perquè les empreses interessades en gestionar-les presentessin la seva oferta, però cap s'han presentat. Això vol dir que de les quatre possibles guinguetes de temporada a Canet només n'hi ha una en funcionament i que la guingueta fixa tampoc ho estarà. Ara, des del consistori, centraran els seus esforços en treure la licitació de la guingueta fixa, però no serà aquest estiu. Hi havia empreses interessades, però el fet de que la licitació es fes en ple mes de juliol ha fet que finalment el concurs quedés en desert perquè la temporada actual ja està prou avançada i la rendibilitat del negoci, donat el poc temps d'obertura, no estava garantida.
0: I a Palafolls, l'Institut Font del Ferro assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Marc Ferri.
4: Ara sí, un cop resoltes i tancades les revisions dels exàmens que han estat sol·licitades, l'Institut Font del Ferro de Palafolls ja ha fet públic els resultats definitius de les proves d'accés a la universitat, les PAU d'aquest any. El centre manté un nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat aquestes proves les han superat situant-se en un percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com també el bon assoliment de les competències en anglès i llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, Simó López, explica que el centre ha rebut amb certa sorpresa els resultats de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada que podria respondre, diu, a criteris de correcció de grup.
10: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent. Pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU. Estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova. I si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana. I sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
4: I pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat tot el debat i les queixes educatives durant aquest curs per les baixes qualificacions generalitzades a la selectivitat, l'Institut Palafollenc s'ha situat per sobre de la mitjana catalana. Això fa que el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador d'una bona línia de treball de l'Institut més enllà del debat necessari sobre quin és l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país. Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant el curs i també durant aquestes proves de selectivitat.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, referma el compromís del govern català amb l'ampliació de l'Hospital de Calella. Sergi.
2: Sí, el projecte d'ampliació de l'Hospital de Sant Jaume de Calella ha estat un dels principals assumptes que Marc Buch, alcalde de Calella, ha posat sobre la taula en la primera reunió institucional amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. La trobada es va fer aquest dimecres al Palau de la Generalitat i, segons ha explicat l'alcalde, el president va traslladar el compromís del govern català amb una actuació considerada estratègica per al futur de l'equipament sanitari i per a la ciutat de Calella. Marc Buch ha assegurat a Ràdio Calella Televisió que la reunió va servir per constatar que el calendari previst per tirar endavant l'obra es manté i que tot avança segons el previst. Bé, doncs sí, avui ens... Bé, no tenim disponible ara mateix el tall de veu. Durant la trobada, l'alcalde també va posar sobre la taula altres reivindicacions, com la necessitat de reforçar els efectius de Mossos d'Esquadra al territori i qüestions relacionades amb el sector turístic. Aquesta ha estat la primera reunió institucional entre Marc Buch i Salvador Illa.
0: En cultura, Triquell serà el cap de cartell de les barraques de Sant Roc 2026 a Malgrat de Mar. Laura Téllez.
11: Triquell serà un dels plats forts de les barraques de Sant Roc 2026. Així ho ha anunciat l'Associació de Barraques Malgrat, l'ABM, a través dels seus perfils a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Finalista al concurs de talents musical Eufòria de TV3 l'any 2022, Triquell va publicar els seus dos primers senzills com a solista l'octubre d'aquell mateix any, Jugular i Road Trip. Al març de 2023 va presentar el seu primer disc, Entre Fluids, l'any 2024 el segon, FOMO, i l'any passat el darrer, Paco Deluxe. La primera nit de concerts de barraques a Malgrat de Mar serà la del divendres 14 d'agost. Inclou les actuacions de Mighty Fire, Romantic Dimoni, Balkan Bomba i DJ Trapella. Triquell actuarà el dissabte 15 d'agost juntament amb Funk Torti i La Tropical. A banda dels concerts, la BM també ha mostrat el cartell de les barraques de Sant Roc d'enguany. És obra del dissenyador malgratenc Miquel Reina, que és l'autor, a més, del nou logo de l'entitat. Les barraques de Sant Roc 2026 estan organitzades per l'ABM, que estava inactiva des de 2015. Ajuntament i entitat van signar un conveni a través del qual es detalla que ABM s'encarrega de la contractació dels grups musicals, el lloguer d'infraestructures, la gestió dels gots, el càtering dels artistes i la difusió de l'esdeveniment. I l'Ajuntament assumeix les despeses i la gestió de la seguretat, les tanques, els lavabos, el backstage, les passeres d'accessibilitat, el punt lila, el servei de socorrisme, així com la gestió de permisos i la recollida de residus. Per tal de poder organitzar les barraques, l'Ajuntament subvenciona l'entitat l'entitat amb 64.500 euros. La proposta de l'ABM per aquest estiu es basa en un model més integrador. Un dels canvis tècnics significatius serà la distribució del recinte a la platja, just al costat de la plaça de Xesco Boix. L'escenari s'orientarà directament cap al mar i les barraques de les entitats s'ubicaran molt més a prop de la zona de concerts. Aquest disseny busca, segons l'associació, que el públic no visqui el concert com un acte aïllat, sinó com una experiència central de la festa.
0: I encara en cultura, la Casa Museu de Canet aportarà material per una exposició internacional. Dani.
9: I la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí to Picasso, un ambiciós projecte i exposició organitzat per la Kunsthal München i el Museum Barberini de Potsdam, que dues de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthal München del 23 d'octubre de 2026 al 21 de febrer de 2027 i al Museum Barberini del 20 de març al 20 de juny de 2027, proposa un recorregut per Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres. La participació de la Casa Museu en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar i pot contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i obra de l'arquitecte modernista.
0: Gràcies, i malgrat de mar, dona el tret de sortida a les festes d'estiu dels barris aquest dissabte amb la Festa de la Verneda, Laura Téllez.
11: L'Associació de Veïns de la Verneda de Malgrat de Mar ja ho té tot pràcticament a punt per celebrar la seva tradicional festa d'estiu aquest dissabte al Parc Francesc Macià. Serà la primera de les tres festes de barri que s'han programat per aquest estiu a Malgrat de Mar. Rafael Calle, president de l'entitat, ha avançat que el pregoner d'enguany serà el malgratenc i veí del barri Paco Melero, que és hoteler a Lloret de Mar. El programa d'activitats de la Festa de la Verneda també inclou animació infantil a càrrec de Cuqui Fiestas, berenar per a la gent gran i gelats per a la mainada, les actuacions musicals del cantant malgratenc Javier Ginés, Emma i Lorena Alma Flamenca, música de ball amb DJ Gabriela i la Summer Moguda amb DJ Juan Carlos i el DJ Charlie.
12: La Cuqui Fiestas, luego vendrá la merienda, habrá el pregón que lo dará Paco Melero, porque siempre buscamos a alguien del barrio que haya destacado en algo, y Paco Melero realmente pues es una persona que dentro del ámbito hotelero de Lloret tiene su buena reputación. Luego pues tenemos varios temas pendientes. Tenemos a la Gabriela, que ya vino el año pasado, que es una diyoke, Lorena Alma Flamenca, y calculamos aproximadamente que sobre las 10, más o menos, podrá actuar Javier Ginés. Acabado Javier Ginés, ja vendré la supermoguda.
11: Després de la Festa de la Verneda hi haurà la de Malgrat Nord, que tindrà lloc el 18 de juliol a la tarda al porxo del pavelló Germans Margall. Inclourà inflables d'aigua, gelats per la mainada, una classe de zumba, vespreig amb el DJ Albert System i havaneres a càrrec del grup Marivent. I finalment, la Festa del Camp de la Figuera es farà el 26 de juliol a partir de les 12 del migdia. El veïnat ha preparat un programa d'activitats amb Festa de l'Escuma i gelats per a la mainada, dansa a càrrec de l'Acadèmia UDS Malgrat, Bollywood amb Najma Dansa, una exhibició del Club Twirling al Maresme, playback amb el grup Harmonia i l'actuació musical de Damien Pola.
0: I un pregó roent i un desembarcament de luxe obren la Festa Major de Premià dels 30 anys, Martí.
7: Així és, enlairada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de Festa Major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
13: Ja són 30 anys que estem als Diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum els molesta la roba o els trons no els deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.
14: Portem foc, llum i rauxa. per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa als mesos més freds de l'oratori.
15: És un orgull ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
16: Diables!
15: Simplement!
16: Diables!
15: Simplement!
16: Diables!
15: Visca Sant Cristòfol!
16: Visca!
15: Visca la festa major!
16: Visca!
15: I visca la mare que us va parir! Yeah!
7: Amb el pregó començava pròpiament la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per trentena vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell mitja lluna que els va portar fins a l'escenari, números de màgia de part dels personatges principals a l'escenari i una actuació dels castellers de Badalona o bé la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. La nit es va desenvolupar, d'altra banda, sense incidents greus, tot i que sí que ens informa l'Ajuntament de dues assistències mèdiques i d'un parell de baralles de poca importància, però que van demanar la intervenció de la policia a la platja i a la plaça Doctor Ferran.
0: En esports, a Tordera torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. Genís.
1: Doncs sí, se celebrarà des del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. L'entitat organitzadora, el Club La Penya del Bistec, vol continuar compartint la seva il·lusió per aquest esport després d'una temporada molt positiva on ha participat a la Lliga Catalana amb fins a 6 equips diferents. La principal novetat d'aquesta edició 2026 radica en el procés d'inscripció. Deixant enrere les gestions tradicionals per correu electrònic, el club ha modernitzat el sistema implementant un formulari en línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte els següents detalls sobre la inscripció, i és que el formulari s'obrirà oficialment el dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre, el torneig que està limitat a un màxim de 48 equips participants. El preu per poder competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic a les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no varien. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins a l'hora que s'acabi. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat a les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarrada gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. Aquells veïns acompanyants que no hagin participat en el torneig també podran sumar-se al sopar de cloenda per un preu de 6 euros per persona.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Seran molt semblants, de fet, a les d'ahir, baixant una mica, però continuarem amb temperatures amb alerta per calor diurna i també durant la propera nit per calor nocturna, ja que moltes mínimes quedaran per sobre dels 25 graus. Sembla que de cara a divendres i sobretot al cap de setmana la temperatura baixaria una mica, baixaria de forma sensible, és a dir, que ho notarem sobretot dissabte, entre altres coses també perquè hi haurà més núvols, en qualsevol cas núvols poc importants i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Petit respir pel que fa a temperatures aquest cap de setmana, però de cara a la setmana vinent continuem amb molt aire càlid en alçada i ja veurem com evoluciona tot plegat, però podríem seguir parlant de calor intensa de cara sobretot a dimarts, dimecres, dijous de la setmana vinent. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui encara continuarà la calor realment molt marcada. De cara a demà comença a desinflar-se una mica el termòmetre i aquest descens el notarem més de cara a dissabte.
18: La xarxa de comunicació local.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fixar-nos en les xarxes socials i en tot el que es diu avui en aquestes plataformes amb en Genís. Genís Mas, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme. Què podem explicar avui en relació a la comarca?
3: Doncs en relació al Maresme, els Ports de la Generalitat afirma que els estudis fets sobre el Martell a la Bocana n'avalen la construcció. Això ha passat a l'Ens i és que, segons la directora de la zona portuària centre, Margarita Díez, tots els informes han estat favorables i han permès retocar el projecte per adaptar-lo al canvi climàtic i millorar la integració entre el port i la ciutat. L'actuació, que busca garantir la seguretat als molls, reduir també l'onatge interior, crear un passeig de 3 metres d'amplada sobre el dic de Llevant i preparar un amarrador per a grans embarcacions. A més, assajos de laboratoris internacionals asseguren que les maniobres d'entrada continuaran sent totalment segures fins i tot en cas de temporals extrems. Malgrat aquests arguments, el projecte continua sense convèncer els detractors encapçalats pel president del Club Nàutic d'Arenys, Carles Ubach. Tot i que Ubach valora positivament la millora del dic de Racer i el nou passeig, lamenta que les dades d'onatge es basin en projeccions matemàtiques teòriques i no en mesuraments reals amb boies físiques. La principal preocupació de l'entitat nàutica és que aquest espigó redueixi la Bocana i faci perdre al municipi d'Arenys la seva condició històrica de port-refugi. Amb l'objectiu de resoldre aquests dubtes dels operadors i agents nàutics, l'administració mantindrà els estudis exposats al públic durant un temps. Cal recordar que l'inici d'aquestes obres està previst i pressuposat dins del Pla d'Inversions 2027-2028 de la Generalitat de Catalunya.
2: Ara, en clau internacional, què podem explicar avui?
3: Doncs al món avui hem de saber que ha mort als seus 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler, coneguda pel gran èxit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler és el nom artístic de Gaynor Hopkins, la cantant de Gales coneguda pel seu gran èxit Total Eclipse of the Heart, que comentàvem, de fet, la cançó que va portar-li una nominació als Premis Grammy. Poc després es va publicar Holding Out for a Hero, una altra balada de rock que la va acabar de situar al capdavant de l'escena pop britànica. Les dues cançons han aparegut en pel·lícules, programes de televisió i anuncis. Tyler es va popularitzar amb la seva veu ronca i potent i va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb temes com It's Heritage, el seu primer hit al 1977, o Lost in Friends. La cantant, que va ser operada d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. A més, va tenir una aturada cardíaca després que els metges intentessin treure-la del coma que li havien induït. Tyler seguia ingressada en estat greu després de sortir del coma i està a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Faro.
2: Doncs lamentem aquesta pèrdua. I també ara en el tema curiós del dia, Genís.
3: Doncs és una notícia que pot sonar no gaire agradable, perquè els Mossos d'Esquadra han fet una crida extraordinària a la col·laboració ciutadana per identificar una dona que va aparèixer morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida. La curiositat, però, ve a com que anava indocumentada i no figura en cap llista de desapareguts i les comprovacions d'empremtes i vies internacionals han fallat, la policia difós un retrat hiperrealista creat amb intel·ligència artificial per intentar que algú la reconegui. La víctima, que es calcula que en tenia entre 25 i 35 anys, vestia amb una camisa llarga rosa, malles blaves i bambes negres en el moment de ser localitzada. Tot i que els Mossos ho investiguen com una mort violenta perquè el cos presentava ferides, compatibles amb aquesta hipòtesi, encara mantenen obertes totes les línies d'investigació per determinar si l'origen és criminal, accidental o un suïcidi. Tot i això, comentar doncs aquesta curiositat que s'ha fet servir ja la intel·ligència artificial per detectar aquest tipus de casos.
2: Perfecte. Molt bé, Genís, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem, en relació a aquesta darrera notícia, si l'audiència creu que la IA ajuda a fer millor la societat avui en dia o, pel contrari, que l'empitjora.
2: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que us formulem avui a l'Ona Maresma, així que d'aquí una estona veurem què contesta la gent. Genís, gràcies.
3: De res.

0: una maresma a la Mafalda Hansen per parlar de l'estrena de Teen Beach Movie, el musical que el Casal d'Estiu d'Arts Escèniques de Sant Vicenç de Montalt presenta aquest divendres al Teatre del Centre Cívic. Martí, endavant.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa ho has dit.

0: tenen moltíssim.
1: Sí, eh? Vam venir aquí amb el meu company a gravar un petit vídeo que el podeu trobar a les xarxes de Tres Viles. I la veritat és que els nens se'ls veia amb moltes ganes, eh? O sigui que segur que anirà la mar de bé. El títol de l'obra és, com hem dit a la introducció, Teen Beach Movie. Una mica per què vau triar aquesta obra?
0: Bueno, bàsicament la vam triar perquè és una obra que és molt fresca i és molt divertida i molt dinàmica i és una cosa que al final amb els nens sempre funciona molt bé i amb ells els hi encanta i va ser bàsicament per això.
1: Una miqueta, com us heu organitzat la feina entre interpretació, coreografies, que també n'hi ha moltes, la música i els assajos en general?
0: Bueno, al final era repartir les escenes amb les cançons, és a dir, a cada escena hi ha una cançó i anàvem fent dues cançons i dues escenes a dia. I ha estat així durant una setmana. La primera setmana, que va ser la setmana passada de Casal, ja la teníem tota muntada i aquesta setmana ha sigut anar fent i anar assajant.
1: Una mica, ara ho estaves explicant, heu tingut 2 setmanetes per preparar aquesta obra. No sé si ha estat un repte o heu pogut fer la mar de bé al final.
0: No, la veritat és que ha anat molt bé. Tant aquest com el de l'any passat funciona molt bé. La veritat, tenir aquestes 2 setmanes, no sé si és perquè els nens també es posen potser en aquesta pressió de només tenim 2 setmanes per muntar l'obra i estan a tope, però funciona molt bé, la veritat. Als nens els encanta.
1: Una mica com, clar, aquesta obra està interpretada, no sé si hi ha una
0: Què
1: franja
0: vols dir?
1: concreta de... Perdó, no sé què ha sonat. Seguim. Per una si hi ha alguna franja concreta d'edat, però sí que són petits els que l'interpreten. Com es treballa amb nois i noies perquè es puguin sentir còmodes davant de la... Bueno, damunt, millor dit, de l'escenari i sobretot que perdin aquesta vergonya?
0: Bueno, primer de tot, treballar unes improvisacions i dinàmiques perquè es puguin sentir còmodes i propers a la resta de companys i que formin com una petita família i tinguin molta confiança entre ells. I és una part molt bona perquè aquest any ha sigut superfàcil i tots confien entre tots i tots s'ajuden entre tots. Llavors, els hi va molt bé en aquest sentit.
1: Suposo que et deus trobar amb que hi ha participants que potser al principi venen amb una mica més de por, potser, o inseguretats, i han acabat fent un pas endavant a l'hora de fer aquesta obra. Una mica tu, com a directora, com ho gestiones, això, el ser tan petits, també?
0: Sí que és veritat que, per exemple, bueno, tinc nenes que són molt petites i sí que és veritat que són nenes que potser necessiten que potser estigui més estona per elles. Llavors és com, em van acompanyant, fan com una miqueta d'ajudant de direcció i després quan elles se sentin preparades i còmodes van amb la resta del grup. Però això ha estat potser els 3 primers dies perquè després ja han anat soles. Llavors està molt bé.
1: I una mica, més enllà, deixant de banda el teatre en si o la part de coreografies i dansa, què diries que aprenen els nens i nenes en un casal com aquest, més enllà d'aquestes disciplines? O sigui, més a nivell humà et parlo.
0: Crec que treballen molt el tema de la confiança en un mateix, de poder-se proposar alguna cosa i anar a fer-ho a per totes. I crec que això és molt important. Jo i amb nens, amb alumnes que he tingut aquest any, ho he vist. I des del primer dia que els vaig tenir i han passat 2 setmanes, jo he notat molt el canvi en que confien en ells mateixos, de dir, sí, puc pujar a un escenari, em puc posar a primera fila, que no em passarà res.
1: A vegades potser, bueno, no ho sé tu, Mafalda, en el teu cas, si has fet classe també a gent més gran, però potser obeeixen més els petits que els grans, eh, diria.
0: Bueno, sí, vaig fer classe a gent més gran, a un grup de dones, però és depèn, perquè també és veritat que hi ha nens de tot tipus i a vegades quan portes moltes hores, que al final són 4 hores al dia, treballen potser la mateixa cosa, és com de buscar una manera que no s'agobin o no s'estanquin i tirin endavant amb l'energia. Llavors és buscar com diferents jocs i dinàmiques perquè tinguin l'atenció i estiguin sempre a punt.
1: Clar, suposo que és això que dius tu, depèn del grup de cada any. Anem-nos a centrar en

0: amb l'obra. Recordem que el títol és Teen Beach Movie i et volia preguntar quin pes tenen les coreografies i la part musical dins d'aquest muntatge?
1: Tenen... és la gran part, realment. Però sí que és veritat que aquest any, en comparació de l'any passat, aquest any les cançons són en anglès, perquè els nens volien fer cançons en anglès i llavors van dir, bueno, doncs endavant, ho fem, perquè no hi ha traduccions de cançons. Però crec que també els balls representen molt el que estan transmitint les cançons. Llavors crec que el concepte en general es pot entendre molt bé.
0: És a dir, canten en anglès els nens també?
1: Bueno, canten, fan playback. Jo els dic a vegades, vinga, va, canteu una mica, però és com... I se saben les cançons, però els fa una miqueta de vergonya cantar. Llavors fan playback.
0: Oh, bueno. Ja amb que se la sàpiguen, ja és un pas. Jo no sé pas si seria capaç.
1: Sí, sí, sí.
0: Us heu permès fer una adaptació molt lliure de Teen Beach Movie? O bé heu intentat mantenir una miqueta l'essència original?
1: He intentat mantenir com una miqueta la història, perquè al final el desenvolupament és molt semblant, però clar, per exemple, a la pel·lícula hi ha una part que és molt important, que hi ha com, per exemple, dues persones dolentes que volen destruir el bar, les bandes, i tot això no ho hem fet. Llavors és com es basa molt en la rivalitat només de surfistes i motoristes.
0: Per qui ens estigui escoltant i potser s'estigui pensant a veure si venir o no, o algú que ja ho tingui clar, a part de també familiars i gent del municipi, quin missatge o quina energia diries tu que transmetrà l'espectacle a les famílies i al públic que vingui demà?
1: Jo crec diversió i és que és molt fresca l'obra. Llavors crec que no és pesada, és molt dinàmica. Jo crec que s'ho passaran molt bé. És molt divertida també de veure i més com ho representen els nens.
0: Jo t'he de dir que jo i en Miquel hi vindrem, a veure-la, així que ja ho passarem nota després a veure què ens ha semblat, però bueno, pel que hem vist, pinta molt bé. Una mica me falta, perquè ja t'he avisat que tenim el temps una miqueta comptat aquí a la ràdio, però sí que m'agradaria, per de cara a futures edicions que feu, què diries per animar els més petits del poble o de fora a apuntar-se en activitats com ve a ser aquesta que feu aquí al Casal de Sant Vicenç o en altres, però relacionades amb el món de la cultura?
1: Jo crec que és molt important que els nens puguin fer teatre o alguna cosa ambientada dins de l'àmbit de la cultura, perquè crec que poden créixer personalment d'una manera que potser amb una altra cosa no poden fer. Perquè crec personalment que el teatre toca una part molt, molt personal de cadascú i que cada nen ho viu d'una manera diferent. I crec que per això estaria molt bé que s'apuntessin al Casal o a l'escola durant l'hivern o... Sí.
0: Molt bé, doncs Mafalda Hansen, professora del Casal de Sant Vicenç, mil gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a explicar-nos una miqueta sobre aquesta obra que, recordem, es podrà veure demà al Centre Cívic a les 12 i, com dieu en el argot teatral, molta merda.
1: Moltes gràcies.

0: Molt bé, doncs va, seguim avançant a l'Ona Maresma amb en Genís per fer les efemèrides. Genís, bona tarda, i deixa'm dir-te també que per molts anys!
1: Gràcies, gràcies,
0: moltes
1: gràcies.
0: Que avui és el teu aniversari, i abans m'ho has dit, però vaja, mira, m'he despistat, i aprofitem ara per felicitar-te. I també per felicitar els famosos que avui fan anys. Qui són?
1: Doncs sí, avui felicitem a Tom Hanks, un dels actors més icònics, respectats i guardonats de la història del cinema de Hollywood, guanyador de 2 premis Oscars consecutius. I també felicitem a Jack White, músic, compositor i guitarrista nord-americà, mundialment famós per ser líder i meitat de la reconeguda banda de rock alternatiu The White Stripes.
0: Perfecte, doncs ja hem felicitat els famosos i ara, doncs, i també a tu, Genís, i ara toca doncs fer més efemèrides. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs sí, m'he deixat, perdó, una menció honorífica també a una celebritat que va morir el 1994, Angelines Fernández, l'actriu d'origen espanyol que es va fer immortal a Llatinoamèrica i Espanya interpretant Doña Clotilde, la bruja del 71, del 71, perdó, a la mítica sèrie El Chavo del 8. Per tant, doncs també ens deixàvem aquesta efemèride, però sí, expliquem que tal dia com avui, el 9 de juliol de 2006, Itàlia es proclamava campiona del Mundial de Futbol, la selecció italiana que conqueria el torneig disputat a Alemanya després de vèncer França en la final celebrada a l'Estadi Olímpic de Berlín, la trobada que va concloure amb un empat després de la pròrroga. El resultat final es decidia als penals, on els italians s'imposaven per 5-3. El partit va quedar marcat per l'expulsió de Zinedine Zidane, que disputava l'última trobada de la seva carrera i va veure la targeta vermella després d'un cop de cap a Marco Materazzi. Per tant, una imatge que va quedar molt, molt gravada.
0: Vale, més coses.
1: Doncs avui tenim una altra efemèride, en aquest cas musical, i és que hem de dir que tal dia com avui també naixia Mercedes Sosa, coneguda popularment com la negra, va ser la cantant de folklore més gran de l'Argentina i una de les veus més universals i influents de la música llatinoamericana. També, pel que fa a aquesta efemèride, aquesta cantant aquesta veu tan poderosa tenia aquesta veu com a eina de compromís polític i social, fet que la va portar a ser censurada i haver d'exiliar-se a Europa durant la dictadura militar argentina. Més enllà del folklore, va ser un artista pont que va fusionar estils col·laborant amb figures del rock, del pop i música tropical. És recordada com un símbol de llibertat, dels drets humans i de la identitat llatinoamericana.
0: Doncs escoltem un petit fragment, va.

0: Que maca, aquesta música, Genís, m'encanta.
1: Aquesta cançó és Alfonsina y el mar, una obra doncs, que ret homenatge a la poeta argentina Alfonsina Storni, que es va suïcidar l'any 1938 internant-se en el mar. La interpretació de Mercedes Sosa és una delicadesa, melancolia i profunditat poètica que posa els pèls de punta, pràcticament, amb aquesta veu tan idèntica que tenia.
0: Completament, completament. Genís, jo l'altre dia te recordes, recordes que et preguntava quina música escoltes i que si em podies dir les cançons del teu Spotify.
1: Sí.
0: No sé si el tens a mà i em pots dir, per exemple, doncs, les últimes cançons que has escoltat.
1: Mira, ho tinc a mà i veuràs que és la prova perfecta del que et vaig comentar, eh? A veure que ho busco aquí en un moment. Sí, mira, ja ho tinc aquí.
0: Molt bé.
1: Doncs, mira, les últimes 5, per dir-te que 5 guardades que tinc, és Te llevo tatuada, de Jorge Drexler.
0: Vale.
1: Després també tenim per aquí Espremadors, de La Fúmiga.
0: Vale.
1: Muérdeles, de La Raíz. Tinc Wonderwall d'Oasis, que això és pel Mundial i me la vaig guardar també. I a Fly Me to the Moon, també.
0: I de qui és la Fly Me to the Moon?
1: Bueno, és de Frank Sinatra.
0: Ah, home, doncs tens una varietat ben variada, eh?
1: Sí, de molts gèneres i molts artistes de diferents països, també.
0: Mital, és aquesta, no?, la cançó que tens?
1: Ah, exacte. Sí.
0: Doncs mira, l'última que tinc jo guardada a l'Spotify, te la diré ara mateix, Celebration, de Madonna.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs mira, celebrem també els aniversaris d'aquestes efemèrides.
0: Totalment. Genís, que acabis de passar un bon aniversari i bé, d'aquí una hora
1: gràcies.
0: Pleguem i podràs seguir la festa. Fins ara.
1: Oh, i tant. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: I vinga, som-hi, avui viatgem fins a París, perquè si hi ha un lloc on neixen moltes de les tendències que acabem veient als carrers, és la Setmana de la Moda. I per comentar aquesta Setmana de la Moda, tenim amb nosaltres la Judit Jiménez, experta en moda i també estilista. Aquí ja tenim amb nosaltres la Judit. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què tal? Com va tot?
4: Molta calor.
3: Molta calor, eh?
4: És horrible. Avui sí. És horrible.
3: Al final, la calor no és la típica conversa del temps, no? Però és que, de fet, és que no es pot parlar d'una altra cosa perquè fa molta, molta calor.
4: Que no, que avui hem anat a menjar, estem en una zona industrial, hem anat a menjar un restaurant i al sortir m'ha fotut una llufa. Dic, què és això? O sigui, semblava que estava dintre d'un secador, d'un forn.
3: Clar, i més sense arbres, no? Tot asfalt.
4: No. Ai.
3: Mare meva.
4: Horrible.
3: Bé, Judit, anem a refrescar-nos amb aquesta secció i doncs anem repassant diferents tendències que possiblement ja estem veient pels carrers o que veurem pròximament. La primera que vull destacar, camises àmplies, per què les veurem tant aquest estiu?
4: Doncs jo crec que és perquè és la manera d'anar frescos, o sigui, sembla contradictòria, perquè quan normalment portes peces que tenen molta roba, sembla que t'hagi de fer molta calor. Però si són peces d'un gènere, tipus lli o targal, o una roba així, el popín, una cosa d'aquestes que és més fresca, el que et proporciona és que no se t'enganxi a la pell, i llavors et doni menys sensació de calor, saps?
3: Mm-hmm. Per tant,
4: i a més que sí. Queden xules, o sigui, depèn de com tu sàpigues combinar i tal, queden molt bé.
3: Uh-huh. També, parlant de peces de roba àmplies, pantalons també fluïts i amples, també podríem dir que són els protagonistes, no?, també d'aquest estiu?
4: Aquest any són aquests. Abans, si veníem dels Palacios, si recordes, que, sí, que a tres temporades eren els Palacios, ara segueixen duent els Palacios, però els que es duen més són aquests tan amples, voluminosos, i que són com tipus abombatxats de sota, a turmell. I llavors, clar, et fan com una forma així tipus d'Aladín, però la veritat és que queden molt cookies i molt monos. I si et fixes, la contrapartida que també hi existeix és que, o sigui, pots anar o molt ample amb aquest tipus de pantaló, amb un palatxo, amb el bombat o un d'aquests, o pots anar amb un capri que és supercurtet i estretet, saps? Uh-huh. I marcant, que és la mínima, la mínima tela, no? Que seria els pantalonets que es posava l'Audrey Hepburn així, sí, en plan romana, no? Perquè m'entengueu. I la veritat és que, bueno, per tothom, no?
5: Clar, fixa't com és la moda, eh? Com ens influencia, perquè aquests pantalons que comentem, que són tipus Aladín, no tipus pirata, a mi no m'agradaven gens fa un temps, i els vaig començar a veure no fa massa, eh? I ara, veient que tothom els porta, que de mil maneres de combinar-los, m'agraden molt i me'n vull comprar uns.
4: A més, et diré, Gemma, és un pantaló que li queda bé a gairebé tothom. Uh-huh. T'asseguro, noies molt primes, noies amb més forma, o sigui, li queda bé a tothom, perquè com que és ample i però s'enllesten a la cintura, et potencien la figura. O sigui, queden molt bé, la veritat és que queden molt bé. Ho pot portar una persona més juvenil, en plan, perquè els he vist fins i tot de roba de xandall, eh? Que dius, ala, són xulíssims, saps? I ho veus i queda bé a tothom, la veritat. Jo he vist a persones una miqueta més formes i tal, i el porten ben vestit així, amb una camiseta de tirants o una cosa així, queda superxulo. Queda molt bé.
5: Parlem també del lli, que ja ha sortit aquest material fa un parell de minuts. Quines peces de lli són imprescindibles aquest estiu?
4: Saps què passa? Que el lli el fan amb tot, ara. O sigui, ara fan totes les peces que et puguis posar. Hi ha granotes, aquests monitos d'estiu que són així, són molt finets, que són molt fresquets, van superbé. Per mi l'única pega del lli és que s'arruga molt, eh? La veritat, i això ho dic perquè com a estilista, quan vas de viatge i has de dur peces de lli a la maleta, després jo us explico els meus trucos a la dutxa, que sempre us explicava i la gent es pixa de riure, però amb el vapor i tal, i amb el secador, ja us estira. Però és bastant, de seguida que t'assentes, ja com no t'asseguis bé, et queda tot marcat, tot arrugat, eh? Però bueno, dit això, que és igual perquè tothom anirem arrugats i ja està, és molt fresc allí. Allí és una de les teles més fresques i ells ho han fet amb tot, sobretot amb vestits amples. He vist vestits, he vist granotes, he vist shorts, bermudes, el pantaló llarg, que es du molt així ratlladets, amb lli, o curs de tipus bermuda, o tipus més short, saps? Amb camisa, o sigui, l'he vist amb tot. O sigui, no puc dir cap peça... Bueno, roba interior no, eh? És una mica estrany.
5: Potser està per veure, eh? Potser surt. El Zara fa coses una mica estranyes, a vegades.
4: Escolta'm, tu saps allò d'aquells... Són comentaris d'aquells d'abuela de l'any de la Catapunxin que et deia, rasca más que unes bragas d'esparto, no tentemos a la suerte, jo no posaria lli a la roba interior, eh?
5: Ja, no.
4: Perquè crec que ha de ser una miqueta desagradable.
5: Ara,
4: o sigui, entre tu i jo.
5: Comentaves també que és un teixit que s'arruga amb molta facilitat. De fet, ho constato, sobretot amb pantalons curts, que en tinc un parell i directament ni me'ls poso, perquè, clar, estàs treballant assegut i a la que t'aixeques per caminar o per ja has acabat la feina, estàs tot arrugat, per tant, vaja, són bonics, però...
4: A més, et fan la forma, perquè si et poses així que quan t'assentes els estires de darrere perquè no s'arruguin, llavors s'han donat de davant i quan t'aixeques et fan com una panxa estranya a la part de davant, saps?
5: Sí.
4: És com... És això, a veure, al final has de tenir clar que bueno, assumir que puges al tren o seures al cotxe i ja se t'arruguen. I a partir d'aquí tot el dia la roba és vella, saps? I ja està, depèn de quina peça de roba sigui. Però és veritat que si es deformen són emprenyadors.
5: No sé si...
4: Per això a mi em agraden molt els vestits d'allí, eh? Els vestits tirats d'allí amb tirants són molt macos, acostumen a quedar molt bé i no s'arruguen tant.
5: No sé si estaràs d'acord amb mi, Judit, les camises d'allí per homes a l'estiu crec que llueixen molt i crec que, vaja, que pot pujar doncs, el guapo a qualsevol.
4: Sí, és veritat, allí queda molt bé. I si és així amb els tons aquests estiuencs, o blau cel, o blanc, o torradet, així queda molt bonic. És un tipus de camisa que queda molt bé. A més, se li dona molt al coll mao, saps?
5: Sí.
4: Que no a tothom li agrada i no a tothom li queda bé, eh? Però se li dona molt al coll mao o al coll de camisa normal de tota la vida, eh? Però sí, una camisa d'allí, adoro, però màniga llarga, eh? Jo sóc una miqueta...
5: Sí, és veritat.
4: Però perquè sóc...
5: Sí, sí.
4: Jo sóc una mica plasta, però amb això... Però això són manies d'estilista, eh? Cadascú és com és. M'agraden més les camises llargues d'allí que es poden cargolar, perquè un cargol perfecte a la màniga queda molt maco. Entén-me, jo sé cargolar de manera que sembla que ho has fet en un moment i que està fet així per no d'allò, però surts de casa que sembla que vagis amb la planxa del cargol al braç i realment queda, és que queda li dona un rotllo molt guai.
5: Clar,
4: saps?
5: És que com canvia, sobretot en vestimenta més masculina, no? Un home amb una camisa
4: sí,
5: llarga
4: sí.
5: O una camisa curta, clar, no vull ser dolenta, però és que
4: no,
5: quan penso en un
4: cambrers.
5: Home... No pensava en cambrers, però pensava com
4: jo
5: en
4: sí.
5: Una persona... No sé, com...
4: És per, però no per res, eh? Ho dic perquè per treballar no pots
5: sí.
4: Anar amb mànigues doblegades, perquè és molt incòmode i t'enganxes amb els plats, et pots enganxar amb la barra, amb el de la cafetera, et pots fer molt de mal si tens una màniga llarga. Això és tal qual, eh? I ho constato, perquè jo he estat molts anys, vaig fer de cambrera fa quan era joveneta, i em sortia mal amb el més tonto que era enganxar-te mal una prenda de roba. I és clar, has d'anar molt còmode amb la roba més marcadeta possible, sense cenyir, però que veus, com dius... Per això he dit el dels cambrers, eh? Els cambrers normalment van amb mànigues curtes. Pobres, els conductors d'autobús, els conductors
5: clar.
4: De taxi, perquè si no van curts, pobrets, tot el dia asseguts i allà, doncs vaja, això, vaya por delante, eh?
5: Total.
4: Una cosa és una cosa i l'altra és l'altra. El que sí que és veritat és que per mi, és que a mi li trobo que aquest rotllo tan xulo, t'ho dic en sèrio, és com que sofistica el look, saps?
5: Sí.
4: És que ho has dit tu, li puja el guapo a tothom, és que el sofistica, sofistica la persona que porta aquest look. Tu pot, aquest home, mira, et diré més, eh? I això, qui em coneix ho sap, jo soc estilista de moda des de fa molts anys, però a més jo estic molt especialitzada però perquè m'agrada molt treballar amb homes. Jo disfruto molt treballant amb dones perquè és molt fàcil, és molt guai. La dona, al final, si la coneixes i la veus, el cos és tipologia corporal i arreglar els homes també, eh? Els homes, el dia que vulguis, ho parlem, però és el mateix. Hi ha homes que tenen més panxa, hi ha homes que són més estrets de cadera, hi ha homes que tenen més esquena. Llavors, tot això s'ha de també compensar visualment perquè puguin veure's bé ells també, perquè els homes també són presumits i també els agrada veure's molt guapos. I a mi m'agrada molt fer els looks, i he fet cada look així, amb camisa d'aquestes d'allí, cargolada de braços, imagina't-ho, eh? Amb una bermuda també així d'allí, saps? I les tipus nàutiques, però més d'així, d'espart o així, i, per anar, i anaven guapíssims, però guapíssims, eh?
5: I bermudes, què en penses?
4: Bé, bé,
5: sí?
4: Bé, les bermudes bé, sí, és, però mira com te l'estic posant, eh?
5: Clar.
4: T'estic posant una bermuda amb una camisa de màniga llarga cargolada.
5: Fantàstic.
4: No t'estic... Després sí que també, perquè anem a donar una volta, anem de festi, però si te'n vas de festi no vagis amb la màniga tampoc de cargol, vés-te'n a disfrutar i vés amb una màniga curta o vés amb una samarreta, que vas guapo igual, eh? Però el rotllo aquest que li dona de dir me voy una tarde a un tardeo, me'n vaig una tarda a una terrasseta a prendre'm alguna pool party,
5: sí.
4: Amb una bermuda vestida així, tipus, vestida ibicenca, venga, bermudeta crua o blanca, amb la camisa així arrugada, o sigui, cargolada de braç, amb els dos botonets de dalt oberts, saps que no cal que la portin oberta. Si la vol portar oberta, amb una samarreta de tirants de sota blanca de la de tota la vida d'Imperio.
5: Ai, sí, m'encanta.
4: Perdona. És que queda molt bé.
5: Sí,
4: Marçal,
5: sí.
4: Si estàs aquí, tenen nota.
5: Ell està superatent amb Marçal.
4: Ho sé, per això li dic, ho sé. I a més, a ell li quedaria molt bé, perquè el Marçal és molt maco.
5: Sí, és molt guapo.
4: És molt maco, és molt guapo.
5: I
4: li pot quedar molt bé.
5: Està molt ben fet, en Marçal. Té com el cos
4: sí,
5: molt ben proporcionat.
4: És molt, no, a més, és guapo. El Marçal, jo, si necessités algun model per fer algun tipus de noi, se'l pillaria, perquè és molt maco
5: sí.
4: I queda bé.
5: Sí,
4: queda
5: sí,
4: bé.
5: Sí.
4: És un noi que queda bé. És un noi molt ben... Queda bé. Marçal! Bueno, ja
5: no
4: està.
5: Vol intervenir perquè li estem fent passar vergonya una mica,
4: però
5: jo
4: està
5: crec.
4: Està molt vermell, pobret, ara. Bueno, va, en sèrio, que és veritat, perquè és molt maco, igual que tu, eh?
5: Gràcies.
4: Sou persones que us podríeu... Sou una parella de guapos que us podria arreglar, podria fer uns looks així, superxulos. En fi, el que dic és que el Marçal el vestirem amb les bermudes i amb la camisa cargolada.
5: I amb la samarreta de tirants blanca a sota, no?
4: I posarem una foto perquè la vegin els nostres oients.
5: Super, anem de compres amb ell.
4: Tema, ah, clar que sí.
5: Tema colors, color
4: sí.
5: Mantega, sorra, blancs trencats, aquests, sens
4: sí.
5: Dubte, any rere any són els protagonistes a l'estiu.
4: Nena,
5: oi?
4: Increïble. I el color, sí, el color mantega, ara ho has dit, el color mantega, estic flipant la quantitat de peces que estic veient a les botigues i als aparadors. És com flipant perquè dius, és que fa un temps deien, ai, sembla un color brut, no m'agrada, saps?
5: Sí.
4: I, de fet, és el color, és que és el color que estàs veient a tot arreu. Jo hi vaig estar fent fotos de maletes i les maletes que venien de l'any... És que ja venien encarades, això, aquest color mantega, un color groc, pastel... Molt, és que es duen molt els pastels encara, eh? Aquesta temporada. I el contrapunt, el vermell brillant. El vermell brillant puja, però a tope. Jo porto un vestit que està super en tendència ara i no ho pensava pas. El color vermell que dius és que és molt poc discret, però és que es du moltíssim. moltíssim.
5: I es du amb una peça de roba gran o més aviat un toc petit, unes
4: el
5: sabates?
4: Vermell, sí. El vermell, bueno, saps què passa? Que el vermell és un color que sempre te'l pots posar de captador d'atenció, eh? Quan vas amb un look una miqueta que no té massa gràcia, li vols ficar un captador d'atenció ben guai vermell, un collaret amb unes boles ben grosses, o un llaç, o portar les sabates vermelles, sempre donen un punt superguapo. Però un vestit tot vermell, jo el porto. Ja t'ho dic, jo porto un vestit tot vermell, és que queda superbé. Queda superbé. Queda molt bonic, queda molt elegant, molt bonic. Sí, a veure, tu has de posar una miqueta, doncs, combinat amb coses amb gràcia, no? Una sandàlia mona o una xancla mona, algo, perquè si no vols anar, pots elevar-lo molt ràpid, un vestit vermell. Igual que qualsevol look, eh? Si fots unes sabates que... Mira, és que una sabata vermella, ara t'ho acabo de dir, eleva un look. Per exemple.
5: Però clar, no podem anar vermells tots, no? Hauria de ser com de negre i la sabata vermella.
4: És que era una cosa... Jo, bueno, a mi m'agrada molt tot el look vermell. El que passa que és allò que dius, soy la fitxa roja de parxís. O la fitxa roja o la fitxa verde. Clar, si et poses tots els looks que es duen, eh? Per una altra banda, perquè he estat mirant uns quants articles de la moda de París i he vist a les influencers que anaven a les desfilades i van amb vestits de gamma cromàtica absoluta, eh? Hi havia una vermell sencer i va tota vermella. Hi ha una altra que va... Els vestits Babydoll, aquests que es duien fa 8 anys, que eren com de... Tengo una muñeca vestida d'azul, que són com molt grans i tal, ara es tornen a portar. Vull dir, és com per flipar, dius, no m'ho puc creure. I mira, i groc mantega, estic veient una que va amb groc mantega tota i porta el bolso de complement de color groc, més pujat. Vull dir...
5: Clar, al final, coses que s'han portat ja fa un temps, ara tornen...
4: Bueno, jo avui vaig de fitxa verde.
5: Clar, tota vermella.
4: Avui vaig verda. No, avui vaig verda.
5: Ah, verda, pensava.
4: Una granota, un mono verd, fresquet, perquè tinc molta calor.
5: Molt bé. Molt bé.
4: I doncs, clar, al final t'has d'adaptar.
5: Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè així podem estar al dia amb totes les tendències que arriben aquest estiu. N'hem pres nota de totes i et donem les gràcies i sobretot també acomiadem la secció de moda per aquesta temporada. És l'última, Judit.
4: No
5: bones...
4: sabia!
5: Sí, acabem l'Ona Maresma demà divendres, dia 10 de juliol. Sí.
4: Doncs sisplau, que tingueu tots molt bon estiu. I ens escoltem a la tornada, no?
5: Clar, i tant, al setembre. I, de fet, a veure si podem aconseguir fer doncs, alguna cosa nova, que potser sí. No té relació amb moda, però que també creiem que pot ser molt xula, eh?
4: Oh, i tant. Jo encantada, ja ho saps.
5: Molt bé, Judit, gràcies per tot.
4: Vinga, adeu.
5: Adeu. Avui parlem amb en Paco Clarà sobre la reconstitució de l'Assemblea Nacional Catalana a Calella per conèixer els objectius d'aquesta nova etapa, les activitats que volen impulsar per tornar a dinamitzar l'entitat i els actes que ja estan preparant de cara a la diada de l'11 de setembre, entre altres iniciatives. Endavant.
6: Bé, doncs sí, avui ens acompanya en Paco Clarà, el coordinador actualment de la ANC de Calella, de l'Assemblea Nacional Catalana. Parlem amb ell per parlar una mica d'aquesta reconsolidació de l'Assemblea que doncs, es veu que tornen a realitzar activitats i a preparar iniciatives de cara a aquest any i als propers. Et volia comentar és que m'expliquessis una mica doncs, com d'on ha sortit la idea doncs, de revifar no, l'ANC, que, bueno, que és algo que és important, sobretot si parlem de la independència no, i de tot el que l'envolta, que m'expliquis res, una mica de context de com vau iniciar aquesta aventura.
7: Sí, de fet no hi ha massa que explicar, eh? A veure, de fet, com va ser això, el desembre del 2024, a l'Assemblea, doncs, a veure, per manca de relleu, doncs es va dissoldre, val? La territorial de Calella. I, esclar, hem estat tot el 2025 doncs, sense assemblea. De fet, no es va ni noliejar l'autobús per anar l'11 de setembre, el 2025, i bé, no sé, jo personalment, des del meu punt de vista, doncs, una mancança doncs, d'això, d'un suport, diguem-ne, doncs, de l'Assemblea com a institució, no? Com a suport, diguem-ne, doncs, de l'independentisme, com a punt de trobada, com a, no sé, com a entitat de mobilització. I bé, doncs vaig proposar això als companys que vaig prendre que vaig pensar que potser doncs, ells estarien interessats doncs, en reactivar l'assemblea doncs, de tirar-ho endavant, i així es va ser, no? I però ja et dic això, sobretot la motivació va ser això, doncs, que hi havia un buit que s'havia d'omplir i que també, doncs, al cap i la fi, a veure, és una llàstima que la territorial de Calella, que va néixer doncs, amb el naixement, de fet, de l'assemblea, durant tots aquests anys doncs, de reivindicació i de lluita, doncs, que la cosa, el relleu es perdés, m'entens? I aquesta és la principal, uh-huh. la principal motivació.
6: Clar, entenc que un dels objectius, òbviament, és reivindicar doncs, aquesta independència que tants anys doncs, s'està buscant. També entenc, perquè ho dieu en el text, doncs, aquesta millora de la presència del català, que, de fet, altres localitats ja ho estan intentant fer, com, per exemple, poso un exemple molt senzill, que és el fet de canviar simplement doncs, les senyals d'estop per posar pareu, no? És a dir, són petits detalls que entenc que vosaltres doncs, voleu millorar la presència del català i també aspectes com, recordo fa uns anys, no sé si te'n recordaràs tu, que vau intentar canviar doncs, el nom, de fet vau posar un cartell, l'ANC, de la plaça del Bunyol, en aquest cas, a la plaça Espanya, doncs, per reivindicar aquest nom, no? De popular que se'n diu, que és la plaça del Bunyol. Aniria una mica per aquí, no?, aquesta cosa. Coses, o sigui, una mica aquests aspectes.
7: Sí, exacte. A veure, doncs es tractaria de fer una miqueta de caliu així independentista, no? Nosaltres, doncs, esclar, lògicament som independentistes, el nostre objectiu final és la independència de Catalunya i tot el que fem doncs, està destinat a aconseguir-ho, no? Diguem, a veure, encara que la nostra aportació doncs, pugui ser senzilla, però al cap i a la fi doncs, no deixa de ser una aportació. I sí, a veure, doncs, el que volem, això en referent al català, doncs sí que voldríem doncs, que el català fos més present a l'àmbit local, no? De fet, estem dins del que es diu, a veure com es diu això, estem dins del pla local pel català, conjuntament amb l'Ajuntament, que és el que d'alguna manera està mobilitzant aquest pla local i altres entitats, doncs ens hem reunit una vegada per intentar dinamitzar tot el tema aquest del català, no? Per exemple, doncs, que estic més present en els locals, amb el tema de la retolació, doncs, amb el tema de les cartes dels restaurants, també doncs, que estigui més present en els clubs esportius, i bé, en això doncs, nosaltres intentarem, doncs, pressionar, col·laborar i això de que vetllar una miqueta pel català, no? Que bé, doncs, desgraciadament estan davallada arreu, no?
6: Clar, entenc que és un dels problemes que presideixen més en el cas de la ciutat, perquè se'n parla molt a xarxes socials, no?, de que el català, doncs, diuen que s'està perdent, en aquest cas, sobretot en locals, com has dit tu, doncs, que els cartells, doncs, o no estan en català, o...

0: bueno, no hi ha res de català, diguem, o hi ha castellà o fins i tot anglès.
1: Exacte, i a més això, diguem-ne, doncs, contradiu la llei. La llei és claríssima en aquest sentit i diu que el català ha d'estar, és a dir, en la retolació, com a mínim, ja ha d'estar, ha d'existir el català. Val? Llavors, hi ha molts llocs que n'hi ha. Una cosa és que sigui una marca, ja, diguem-ne, definida, una marca empresarial, que diguem que sigui en anglès o en castellà, però, jo què sé, per exemple, doncs, jo què sé, una sabateria, no?, que, jo què sé, es diu, no sé, Magic Shoes, val? Però llavors s'ha de posar sabateria. Magic Shoes hi pot estar, però sabateria, doncs, això, per llei, és obligatori qui sigui.
0: Clar.
1: Llavors, a veure, el que es tracta és que es compleixi la llei, no?
0: Sí, i tant.
1: Clar. Dir, a veure, qui l'ha de fer complir no som nosaltres, lògicament,
0: no,
1: és l'administració.
0: No,
1: però, si més no, doncs aquest tema s'ha doncs, de denunciar, diguem-ne, no? Vull dir, escolta, doncs, tota una sèrie de locals, un 30% dels locals de Calella, no compleixen la llei, la reglamentació. Clar.
0: Per tenir una mica més de context, perquè al final, doncs, poder no, jo no hi soc, no hi estic massa al cas, no? Però, diguem, no sé si m'ho pots explicar, però com neix l'ANC, almenys a Calella, no? De què es tracta i com neix? Així per tenir una mica de context, també, i també que la gent sàpiga una mica, doncs, què feu exactament.
1: Home, de fet, a veure, el tema de l'assemblea, a veure... Previ a l'assemblea va existir el que és la plataforma que Calella decideix independència, val, que això es va constituir, si no recordo malament, a voltants del 2010, 2009-2010, que aquella època va ser una època en què, arran del referèndum per la independència que es va fer a Arenys de Munt, doncs, a veure, la majoria de pobles i ciutats de Catalunya van voler seguir aquest exemple i organitzar doncs, un referèndum popular, val? Aquest referèndum que es va fer, les consultes aquestes famoses per la independència de Catalunya. I la plataforma que la llei decideix independència, doncs, el rebuf d'aquesta iniciativa d'Arenys de Munt, doncs vam organitzar, ens vam constituir com a plataforma per organitzar aquest referèndum. I a més, crec recordar que també en aquella època va ser quan va aparèixer l'Assemblea Nacional de Catalunya. Doncs bé, els de la plataforma, d'alguna manera, també ens van constituir com a territorial de l'Assemblea a Calella. Val? De fet, era Plataforma Calella Decideix Independència, ANC Calella. Així és com va néixer la cosa.
0: Per últim, et volia preguntar, perquè, clar, jo ho toco molt de prop, perquè jo porto tota la vida, bueno, suposo que ho sabràs, amb el meu pare anant a Barcelona, l'11 de setembre, perquè, de fet, una de les, coses que fèieu vosaltres, no?, des de l'ANC era, doncs, aquesta massificació, no?, de gent per anar fins allà. És una de les coses que també voleu tornar a revifar, no?, aquesta...
1: Home, de fet, sí, Sergi, de fet, aquesta potser seria la cosa, diguem-ne, la principal, no? És a dir, nosaltres, diguem-ne, com a eina de mobilització de l'independentisme de local. Entens? Vull dir que això, sobretot doncs, durant la diada, doncs, mobilitzar, és a dir, que la gent que vulgui anar cap a Barcelona doncs, sàpiga que s'adreçant-se a l'assemblea doncs, trobarà un autobús que es podrà desplaçar, etc. Un lloc doncs, això, no? Doncs, de mobilització, també un lloc de referència i de trobada de l'independentisme local. Vull dir que nosaltres... I serem també per això, no? I això, doncs, potser és la tasca, doncs, principal, no? Tot el que té a veure amb l'organització de la diada, la marxa de torxes, etc. Això no vol dir que nosaltres únicament vulguem fer això, sinó que, a més, volem fer altres coses, no? Com el tema aquest del català. I no sé, al cap i la fi, suposo que, a veure, el principal és constituir-se, que ens constituirem, i a partir d'aquí, doncs, suposo que sortin altres iniciatives i començar a fer feina. També, doncs, en funció de les campanyes que des de l'Assemblea, des de la central, doncs, vagin traient, doncs nosaltres ens hi sumarem i també, doncs, dintre de la nostra capacitat, perquè també has de pensar que som els que som,
0: val? Sí, sí.
1: Vull dir que, clar, i també en aquest sentit, doncs la gent no és que estigui massa mobilitzada, doncs allà on arribem, doncs farem el que podrem. Aquesta és la intenció. I sobretot també, a veure, la intenció d'haver sortit és això que et deia abans, no? que continuï el relleu aquest de l'Assemblea, que ha durat tants d'anys, que també és una llàstima doncs, que es perdi, no? Perquè bé, doncs, n'hi ha moltíssima de feina per fer.
0: I tant.
1: I esclar, i una ciutat com a Calella és una llàstima que no tingués, que no tingui una representació de l'Assemblea. Al cap i la fi, l'Assemblea, jo crec, des del meu punt de vista, és la que està d'alguna manera més legitimada per representar l'independentisme. Perquè a nivell de partits polítics, a veure, escolta, vull dir, no sé, es foten els tassos pel cap i no hi ha unitat, no acaben, diguem-ne, doncs, de fer el pas. No? I en aquest sentit, jo l'Assemblea, doncs sí que és unitària, vull dir, hi ha diferents tendències, a veure, aquí les tendències no es miren, vull dir, el que es tracta és de fer feina per l'independentisme, i crec que això, l'Assemblea, hores d'ara, doncs encara ho representa, i de fet crec que són els únics, bueno, a part d'altres entitats com poden ser Òmnium o la Plataforma, no? És a dir, crec que des de la societat civil es fa més cosa i es pot fer més cosa ara mateix que no des dels partits polítics, que al cap i a la fi estan enfrontats uns amb els altres, els partits polítics independentistes, i no hi ha unitat.
0: Molt bé, Paco, doncs res, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.

0: Molt bé, a punt d'arribar dos quarts en punt de les 5 de la tarda. A moment de repassar la pregunta del dia amb en Genís. Genís, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs avui preguntaven si els oients creuen que la IA ajuda a fer millor la societat avui en dia o que l'empitjora.
0: Molt bé, i una mica les respostes per on han estat encaminades.
1: Doncs mira, sí que és veritat que al principi estava una cosa igualat, ara anem a repassar, i és que s'ha desempatat una mica la cosa amb un 60% que creuen que ajuda a fer millor la societat i un 40% que diuen que l'empitjoren. Per tant, doncs aquesta igualtat que ja doncs, segueix una mica empatat, però almenys s'ha decantat per un cantó.
0: Molt bé, doncs no sabem si els companys de l'Ona Maresma pensen el mateix, si pensen que la IA, en aquest cas, millora la societat, l'empitjora... Jo crec que depèn... És molt un tòpic, el que diré,
1: sí,
0: però
1: és
0: com l'utilitzem, no? Això sempre es diu. Que clar, quin ús li donem.
1: No, a veure, depèn... Sí. Ara a veure què comenten els meus companys, però al final depèn de qui no se'n fas, perquè aquesta notícia que hem comentat abans de que els Mossos l'han fet servir per, doncs, per reconstruir aquesta imatge d'una persona desapareguda, d'un cos, en aquest cas, desaparegut, home, és una bona eina, ara. Hi ha molts usos que potser sí que empitjoren.
0: Clar. Bé, doncs nosaltres seguirem formulant aquesta pregunta a través de les nostres xarxes socials. Les recordem breument, @onamaresma a Instagram, i també ens podreu trobar a X. És tot, fins ara. Ara tornem.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I ja que estem pràcticament a punt d'acabar la temporada, abans ho explicàvem, demà és l'últim dia de l'Ona Maresma, demà divendres, per tant, doncs, ja estem una mica nostàlgics, però per evitar doncs, posar-nos tristos, avui farem una cosa diferent. Obrim el nostre petit arxiu sonor de la temporada per recuperar alguns dels moments que podríem dir que són més memorables o més absurds o divertits que ens ha deixat l'Ona Maresma. No són necessàriament els moments més solemnes, ni tampoc els més informatius, però si algun dels que ens han fet riure més a aquests moments que escoltarem ara mateix. Prepareu-vos perquè tenim una selecció curta, però intensa. Comencem amb un moment que per mi és el top 1 de moments a l'Ona Maresma. És absolutament inesperat del nostre locutor, en Marc Tres Serres, que li enviem una salutació perquè està al Japó, encara no sé si haurà tornat ja, però porta la tira de dies al Japó, publicant contingut a xarxes socials, per això n'estem pendents. I bé, doncs l'escoltem, perquè no sabem què li va passar durant l'informatiu de l'Ona Maresma.
3: I una vintena de centres educatius al Maresme amenacen amb suprimir les colònies al curs vinent. Martí Capçada.
4: La iniciativa, que té el suport de 65 escoles i instituts d'arreu de Catalunya, vol fer visible el que suposa per als docents ser el càrrec de l'alumnat en aquest tipus de sortides i pressionar el Departament d'Educació per assolir millores salarials i més recursos per als centres.
5: Easy.
2: Doncs aquest va ser el moment, l'acabem d'escoltar. Concretament va dir easy, és a dir, fàcil. No sabem si això també forma part de l'argot dels joves, tot i que en Marc Tres Serres tampoc és tan jove, no, Martí?
6: Home, a veure, no sóc jo qui ho ha de dir, home, jo crec que fins a una edat tots som joves, no? Però sí, home. No sé, llàstima que no el tenim avui aquí amb nosaltres.
2: Saps a qui li podríem preguntar?
6: A veure.
2: En Genís, que té 19 anys. Genís, easy es diu entre les persones de la teva generació?
5: No, de la meva no.
2: Vale.
5: Easy. Però t'he de dir que no li he escoltat dir més d'una vegada, en Marc.
2: Ah, sí?
5: Sí.
2: Ah, molt bé. Per tant...
5: No sé si ho diu molt, però jo alguna... Si més no aquest easy, alguna paraula similar amb aquest to, alguna vegada l'he escoltat dir.
7: Easy.
2: Perfecte. Doncs va, si voleu, seguim avançant amb aquesta secció, amb un altre gran clàssic de la temporada. En Martí Capçada un dia estava aquí a l'Ona Maresma, xinutxano aquí, ell, fent el programa, llegint el guió amb tota la professionalitat del món, perquè en Martí és un gran professional, fins que misteriosament li va desaparèixer un paràgraf del text que estava llegint. Bé, malauradament no, perquè li vaig borrar jo. Endavant.
4: Cosa que va permetre la seva distribució massiva. A més, Jonas Salk va decidir...
2: Martí, és que...
6: Serà contarim. Possible, Gemma? Però com em pots fer això? Jo de veritat que et mataré. Bueno, qui no ens estic escoltant m'ha borrat el paràgraf a mitja lectura.
2: Martí, com... perquè es quedava poc rato i volia anar per feina i no t'he avisat. Però ens ha quedat molt clar, aquest senyor va descobrir la vacuna contra la poliomielitis l'any 1953. És que tinc moltes ganes de la següent, va, som-hi. Això és una cosa que ens acostuma a passar quan arribem a les 3:52, hi ha una desconnexió per la gent que ens escolta des de casa i potser doncs, no té aquests coneixements, cap problema, ho expliquem. A les 3:57 nosaltres desconnectem, sí o sí. No podem desconnectar a 58 ni a 59, ha de ser a 57. Llavors, el que estava llegint en Martí, que eren les efemèrides, Martí, te'n recordes?
6: Sí, me'n recordo. Mira que ja ens coneixem bastant i ja et conec quan sé que vols que es cursi una mica. Ja em dius alguna coseta i ja vaig més per feina, però és que, clar, aquest dia directament m'ho vas borrar tot i em va aparèixer un full en blanc davant enmig de la lectura. I, clar, bueno,
2: clar,
6: va ser un despropòs.
2: Nosaltres, els setans, i cadascú a la seva corresponent emissora, treballem amb el Google Drive, per tant, si algú escriu qualsevol tonteria al guió, un altre la pot llegir, o si en aquest cas li esborrem un tros del text en Martí, doncs en Martí es pot quedar literalment en blanc. Menys jo, perquè tinc el guió imprès. perquè ets a fer servir l'ordinador també alhora. Però, vaja, doncs això és una de les anècdotes que hem viscut a l'Ona Maresma aquesta temporada. Anem amb el següent moment on en Dani, podríem dir que és el protagonista, perquè en algun punt de la temporada es va arribar, doncs, a una conclusió molt clara. En Dani necessita un xòfer particular i nosaltres sabem qui pot ser aquest xòfer. No.
7: Jo contractaria un xòfer particular.
2: Un xòfer particular?
7: Sí.
2: Que no tens carnet de cotxe?
7: No, ja, no en tinc ni en vull, ni, i a més, vull dir, és el tema de dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona idea,
6: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat, a fer-te de xòfer, que aquí tampoc ens guanyem molt bé les castanyes.
2: El Martí, mira, hores extres, no? Vas a recollir en Dani, sí. El portes amunt i avall, aneu a la pizzeria...
6: Aquí està obert a tot. Sí.
7: Sí.
2: Molt bé. Bueno. Bones opcions. Molt bé. Jo no dic la meva perquè m'ho haig de pensar una mica més.
7: Digue-ho.
2: És que no ho sé. No sé què contractaria. No sé si està en Dani per aquí. Dani, te'n recordes d'aquest dia? Ui, doncs em sembla que no està per aquí en Dani. Martí, tu te'n recordes?
6: Sí, me'n recordo i estava pensant ara que no sé si això va ser abans o després, però jo vaig acabar fent de xòfer.
2: Va ser abans.
6: Va ser abans
2: al Mobile.
6: Sí, correu. Hòstia, mira que bo. Doncs sí, amb una setmaneta que vaig tenir festa a l'Ona Maresma, vaig aprofitar precisament, com dic en aquest tall, per guanyar-me una mica les castanyes per fer de xofer al Mobile World Congress, que de fet va ser una experiència, bueno, amb mil anècdotes i
2: que
6: no sé si repetiria.
2: Què és el més estrany, insòlid que t'ha passat fent de xofer? No es pot dir?
6: No ho puc dir, tu la saps, no la puc dir perquè és massa escatològica per part del client. Ja no sé ni si em posarien un compromís d'explicar.
2: No, millor que no, perquè aquesta gent és molt rara i a vegades et fan signar unes coses que potser vés a saber que no has de dir. Millor, doncs, tens raó, Martí, ets prudent, m'agrada molt, perquè si no jo t'hagués portat al terreny de la imprudència... I veig que ets una persona prudent. Vaja, Martí, ens quedem amb tu, perquè tens una faceta artística. Perquè no només tens sentit llegir guions, sinó que també t'hem escoltat cantar Beethoven. Escoltem aquest moment musical.
8: Doncs principalment per la seva iniciació dramàtica de quatre notes, el ta-ta-ta. Ta.
2: Però ho hem de fer com musicalment. Ta-ta-ta-ta! Així. Ta-ta-ta-ta!
6: Clar, ara m'ho has fet recordar, Martí, que quan ho estava llegint deia què és això del ta-ta-ta?
2: Dale el ta-ta-ta-ta. Bueno. Fes-ho.
6: Doncs això, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, que fa com un doble, un agut i un greu.
2: Crec que no ens dona temps d'acabar l'efemèrita, perquè ens queden 20 segons per arribar a 57, però... Ara, reescoltant aquests moments, m'estic sentint una mica malament, perquè és que, clar, m'he donat compte com que li dic a Martí, fes-ho, i el Martí fa ta-ta-ta-ta.
6: Sí, sóc un esclau. Ostres, però aquesta és la que em fa més vergonya d'escoltar, perquè hi ha dies que estem molt espessos, parlo per mi, i penso ara com vaig dir el ta-ta-ta-ta-ta, que no sabia ni què deia del ta-ta. Però bueno, sort que em vas dirigir bé, que era el ta-ta.

0: recuperar-ho. I bé, doncs en algun moment vam arribar a aquesta reflexió que Haaland és guapo.
1: Una cosa més, si no, la tertúlia que la podrem anar acabant aquí, Gemma.
0: I tant, i tant. Acabem la tertúlia amb bona música. Fins ara.
2: Vale. I saps qui és en Haaland o no? Sí, no?
0: I tant, i tant, que ho sé.
2: Vinga.
0: És molt guapo.
2: Ah, sí?
0: No, és broma. Va, vinga. Aquí no el vaig entendre gaire bé, jo, en Dani, eh? Perquè és com que em preguntava si jo sabia qui era en Haaland i portava molta estona parlant d'ell, i efectivament jo sé qui és. Però vaja, va semblar com una pregunta com irònica, no? Saps qui és en Haaland? Del plan, nena, estàs una mica perduda, no?
3: I potser malament...
2: Gemma, Gemma, no era això, però és que em va donar la impressió al principi de tot, de l'inici de la tertúlia,
0: sí,
2: que haguessis conegut en Haaland ahir mateix, m'entens? Quan tothom parla d'en Haaland.
0: Ja, tens raó, és veritat, eh?
2: A veure, perquè ha estat tot el... amb en Guardiola al City i tot,
0: sí,
2: tot el que es mou en Guardiola es parla 30 vegades al dia, m'entens? Vull dir, clar...
0: No, clar, jo el coneixia una mica d'haver escoltat
2: home,
0: el nom.
2: I no sabies que fot gols com, però vull dir, perdoneu per vendre, fins i tot dormint, aquest tio. Pots
0: sí,
2: gols
0: clar,
2: amb tot.
0: Jo ho he descobert fa poc, això.
2: Ah, doncs pues tothom ho sap. No para de fotre gols, no. És que no para de fotre gols.
0: Sí, és un màquina, eh? Déu-n'hi-do.
2: Sí. És el salmó. Sí.
0: Molt bé, és el salmó, exacte. El salmó que mengen allà. Molt bé, doncs, companys, tanquem aquesta selecció amb un Pinto que vam entrevistar, que creiem que doncs era poc optimista, perquè ens va deixar una frase que resumeix perfectament alguns dies de molta, molta feina i que estem una mica desmotivats.
4: Greu, però hem de tancar l'entrevista. Aquesta exposició, fins quin dia i amb quins horaris podríem venir?
5: L'últim diumenge de gener.
4: Perfecte. Mil gràcies i animem a tothom que, si bé, que et vinguin a comentar aquest feedback que demanes que et donguin.
5: I inclús que em vinguin a dir, si això és una porqueria.
4: Bueno, esperem que sigui el contrari. Molt bé, doncs moltes...
0: Doncs bé, ja l'hem escoltat, que aquest senyor tant li fa, si li diuen que li ha agradat molt l'exposició, com si li diuen doncs, que és una porqueria el que ha fet... accepta crítiques, podríem dir. Bé, nosaltres se'ns en va el temps, se'ns escurça aquest temps que tenim disponible, així que fins aquí aquest petit recull dels millors moments de l'Ona Maresma, moments improvisats, frases fora de lloc, confusions, cançons inesperades i també molta vida en directe, que al final és el que fa especial la ràdio.
4: Ta-ta-ta-ta.
1: Easy.
0: Molt bé, anem arribant al final del programa amb una nova entrevista esportiva, però que també es centra en el món dels mitjans de comunicació a les xarxes socials. Així que, va, som-hi, ens ho explica en Genís Mas.
6: Doncs sí, Gemma, tenim una nova entrevista esportiva avui amb el fundador i director del 90 Minuts, en Pol Soler Pérez. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Genís. Encantat d'estar aquí.
6: Et tenim aquí, Pol, per explicar-nos de què tracta. El 90 Minuts, com definiries aquest projecte? I també, doncs, parla'ns una mica de qui ets tu, del teu càrrec.
7: Doncs mira, el 90 Minuts és un mitjà digital que tracta de cobrir tota l'actualitat esportiva, principalment del futbol català. Des d'uns inicis va començar cobrint l'actualitat del Barça i vaig ser jo mateix. Diguem que va ser una mica una proposta personal, com per formar-me i practicar en tot el món del periodisme, que és el que a mi m'encanta, i ha anat agafant dimensions. Aquesta temporada hem fet un gran augment, hem fet un pas, diguem, des del Futbol Club Barcelona cap al futbol català en general, i ara mateix doncs, cobrim l'actualitat del futbol català, com bé et comento, diferents equips, des de primera divisió fins a segona federació, amb un equip de col·laboradors que cadascun està encarregat d'un d'aquests equips i tractem de portar l'actualitat al més al dia possible. I també ara estem fent una iniciativa, portem ja 23 dies cobrint el procés de Catalunya al Mundial, diferents jugadors catalans i també equips, bé, jugadors d'equips catalans que estan participant en aquesta Copa del Món 2026 i bé, fent una mica de cobertura en tot aquest tema.
6: És curiós perquè és un projecte això que potser no és l'habitual a les xarxes perquè us enfoqueu en el futbol català. Et volia preguntar també per als inicis del projecte, com sorgeix aquesta idea de crear aquest nou projecte del 90 Minuts?
7: Doncs bé, com et deia, al final és una idea personal que vaig tenir jo, vaig considerar que Tots els periodistes que estem començant necessitem introduir-nos una mica en el món del periodisme tan aviat com sigui possible.

0: i vaig començar amb coses de 15 o 16 anys a fer primer retransmissions del Barça i aleshores des d'endavant a fer publicacions, notícies, evidentment, clar, no de collita pròpia, sempre tractant de comprovar amb tots els mitjans, com acostumem a fer, però bé, tractant de cobrir una mica l'actualitat del Barça. I arrel d'això, doncs, va començar a agafar volada i vaig decidir doncs, passar al futbol català, perquè, com deia, sí que és cert que no és una de les cobertures habituals, potser no es fa futbol en general, però diguem que va ser una mica la meva motivació. Jo volia fer periodisme, volia fer-ho en català, perquè forma part de la meva identitat, i vaig decidir, doncs, escolta, fem futbol en català, que hi ha molta teca de la qual parlar, i doncs sembla que està anant bé la cosa.
1: Has parlat també d'aquesta temporada. Deixa'm preguntar-te, no sé quina és la cosa més difícil que trobes o us trobeu amb el teu equip durant el dia a dia, perquè has parlat de, això, de cobertures d'equips, fins i tot de segona federació. Quin és potser diguéssim, el repte més gran del 90 minuts en l'actualitat o durant aquesta darrera temporada?
0: Doncs mira, el repte més gran del 90 minuts jo et diria que és el dia a dia, perquè al final no deixem de ser estudiants de periodisme, que tenim el dia i l'horari molt ocupat, i fer aquest seguiment de prèvies i cròniques i tractar de treure totes les informacions tan aviat com sigui possible per respectar, no?, l'interès del públic és molt complicat, perquè els col·laboradors, des del meu punt de vista, fan un gran esforç per cobrir tota aquesta actualitat, i jo mateix també, quan vaig a fer cobertures als propis camps, al final és molt de temps el qual sacrifiquem, amb orgull i amb passió, perquè ens agrada el que fem, però és complicat, no?, donar-li aquesta continuïtat. I podria dir que també, en el tema de cobertures, les acreditacions, doncs, de tant en tant, ens és complicat aconseguir en un camp o un altre, perquè els clubs són exigents i està bé que ho siguin, però també ens enorgulleix molt que el treball que hem fet durant aquesta temporada ens ha obert les portes a molts clubs, com ha estat el Sant Andreu, com ha estat l'Europa, com ha estat el Nàstic, el Reus, etcètera, etcètera.
1: Deixa'm parlar també, perquè has comentat una nova secció, el de Catalunya al Mundial. Com està anant també aquesta nova secció? Perquè és potser un format diferent al de les cobertures que comentaves del futbol en català. Com ho esteu portant? És una mica una cosa més d'actualitat, de xarxes? Com també us informeu? M'agradaria saber una miqueta com està anant aquesta secció.
0: Doncs bé, és una secció curiosa, perquè jo, com a director dels 90 Minuts, tenia molt clar que aquest estiu no podíem deixar de banda l'actualitat ni molt menys el Mundial. Al final és un esdeveniment molt important, que, com se sent, passa cada 4 anys, i també amb molta implicació de futbolistes i entrenadors del futbol català. Vam tenir la idea, entre tots els col·laboradors, de fer aquesta cobertura, i ens ha anat molt bé, sorprenentment. Jo no m'esperava la rebuda que he tingut, sobretot a Instagram, que és una pàgina que ens ha costat més des dels nostres inicis, però tots els vídeos estan tenint una bona rebuda, un bon feedback, cosa per la qual també agraeixo a la nostra audiència, perquè al final és un treball diari que estic fent jo com a director del canal. I bàsicament sorgeix d'això, de la idea de cobrir l'actualitat del futbol català, de molts futbolistes, equips catalans que ja estan participant, fins a nous jugadors del Barça, fins a seleccions de tot tipus, Bèlgica, Anglaterra, també l'Egipte de Hamza Abdelkarim, futbolista del Barça B, que va quedar ahir eliminat en l'eliminatòria contra l'Argentina. Però al final és un projecte interessant, que sí que és cert que és sacrificat, i en el tema que deies de la cerca d'aquesta cobertura, doncs intentar veure el màxim temps dels partits possibles, la participació d'aquests jugadors, i sobretot, posar al centre d'atenció, posar a la gent en context de què està passant. És a dir, no només que aquest jugador ha marcat o aquest jugador ha guanyat, sinó si estan sent importants, si estan tenint un bon rendiment, i què els esperen les properes jornades per saber, escolta, durant l'estiu, el futbolista del teu equip està fent això o allò altre.
1: Ara no et vull posar en cap compromís, però et volia preguntar en relació a aquesta cobertura que feu a Instagram i a TikTok també, què en penses del periodisme a les xarxes socials, que si creus que és una bona eina també, o si per contra diries doncs, que, o per gust propi, us agradaria expandir-vos a altres formats o altres plataformes o emissores de ràdio o televisió, com us agradaria que fos aquest futur?
0: Doncs mira, m'agrada molt aquesta pregunta que em fas, Genís, perquè és un debat constant que tenim internament amb els col·laboradors. Des del meu punt de vista, el 90 Minuts és un mitjà digital que ha nascut amb ànima de mitjà tradicional. És a dir, a les xarxes ens hem adaptat com hem pogut, però sempre hem fet un contingut que acostuma a ser més doncs, als mitjans tradicionals, de la televisió, de la ràdio, sobretot amb aquest format més extès, molt pulcre, intentant tractar molt bé els detalls, però al final, quan entres a les xarxes socials, al món de les xarxes, és un sector que és complicat, sobretot perquè és on existeix el perill més gran, des del meu punt de vista, de perdre aquesta credibilitat i aquesta fiabilitat respecte a les informacions. Nosaltres tractem de respectar la pulcritud d'aquesta informació, però també jugant amb els mecanismes que ens donen a portar-nos a l'audiència. Al final, si nosaltres no tenim audiència, si la gent no fa feedback amb els nostres vídeos, és impossible que apareguem a les pàgines de la gent. Per tant, tractem no, de jugar amb aquest límit que sempre ens complica, perquè és una mica de dir, d'acord, ho fem per a nosaltres o ho fem per a les visites. És un sector complicat, també és un sector que ens agrada molt i que sabem que la propera temporada, podrem explotar molt millor que aquesta.
1: Per tant, estàs dient que preferiu fer un contingut de qualitat, no? Que no potser costa més que arribi a més audiència, però que almenys estigueu convençuts de que el que esteu oferint és un bon producte i que a la llarga sí que rebeu aquest reconeixement, no?
0: Totalment, Genís. Per nosaltres el 90 minuts és la nostra vitrina, una mica. La nostra exposició de cara al públic i sobretot als mitjans que ens puguin contractar de cara a un futur. Si bé és cert que jo com a director treballo de valent i més, seguiré treballant més encara per tractar d'elevar aquesta figura al 90 minuts, no? Per donar-li més importància, per tractar que els nostres col·laboradors tinguin un reconeixement sobre la seva feina respecte a les visualitzacions que tenim. Al final, el nostre objectiu és fer un periodisme de la màxima qualitat que ens permetin les nostres condicions per tractar de millorar i aprendre molt de cara a un futur. Ho ha estat sempre i ho seguirà sent així.
1: Molt bé, Pol. Per anar acabant, també tenim una pregunta que me l'he deixat quan hem parlat d'aquesta cobertura del futbol català. Aquest any hi ha hagut ascensos, també hi ha hagut algun descens. No sé com heu viscut això des del mitjà i si n'heu fet cobertura, si esteu contents amb aquesta cobertura o si us hagués agradat millorar alguna cosa.
0: Doncs mira, en relació als ascensos, jo considero que aquesta temporada ha estat una campanya absolutament històrica pel futbol català. Sí que és cert que és la primera temporada que hi dediquem els nostres esforços, però no tinc cap mena de dubte que ha estat un any històric. I parlant de la nostra cobertura, doncs sí, crec que hem fet bona feina. El descens del Sant Andreu ens el vam treballar molt des de que va començar la temporada, han anat pràcticament tots els partits i va ser una bona cobertura, amb bona informació, amb les entrevistes dels jugadors, al final oferint el nostre producte, que és més enllà del que ens pot ensenyar la televisió, què és el que està passant als camps, què és el que la gent es pot perdre si no va a aquests estadis de futbol, i també amb altres casos, com per exemple el del Club Esportiu Europa, que sempre ens ha obert les portes, estem molt agraïts, tant amb el Sant Andreu com amb l'Europa i els altres equips com el Nàstic i el Reus, que ens han obert molt les portes als seus estadis. Ens ha estat una llàstima no poder anar al camp del Sabadell, que bé, al cap i al fi no ens han donat en cap ocasió l'oportunitat d'anar a fer les cobertures, però bé, haguéssim estat encantats i estarem encantats d'anar a la nova Creu Alta o al camp que ens sol·licitin. Per tant, hem fet bona feina, però jo considero que en podem seguir fent de més i de millor de cara a la temporada vinent, i el nostre compromís, et puc dir, com a director, que serà màxim.
1: Doncs ja per acabar, Pol, si vols doncs, afegir algun missatge o també comentar com es diu el vostre perfil perquè la gent pugui veure tot aquest contingut que feu, és el teu moment.
0: El nostre mitjà diu 90 punt minuts, tant a Instagram com a TikTok, i ja sabeu, fem l'actualitat del futbol català en categories des de primera de la divisió fins a segona federació, i com a missatge, reitero la meva intenció, que aquesta propera temporada treballarem de valent per seguir amb la base que hem construït aquesta campanya, que ha estat un treball excel·lent des del meu punt de vista, doncs encara ser més presents, encara comunicar més informacions i tractar, doncs, com et comento, de posar l'espectador al centre de l'espectacle perquè pugui conèixer tots els detalls d'aquest entorn del futbol català i ser-hi més, comunicar més, donar més informació i treballar de valent, doncs, perquè al final tots junts puguem gaudir del futbol en català aquesta temporada vinent.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament informava ahir que, mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'APP, i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit a la taxa de la brossa. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que, justament, consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes, i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. En tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
2: Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. És una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició de pas de vehicles en aquest tram serà per a l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per la càrrega i descàrrega de veïns i comerç. Registres històrics a tot Catalunya de temperatures ahir dimecres, i també al Maresme, i també a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser de 37,6. Això s'acompanya d'una xafogor intensa, perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta, i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
3: Estem ja realment en la nova realitat climàtica. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, i ja veurem si els propers dies el superem. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí uns mesos, perquè a altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix. Com sentíem, la previsió és que els pròxims dies la temperatura encara pugi una mica més. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral, que li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia la Fundació El Maresme, l'entitat, que justament enguany commemora 60 anys d'història, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat i a totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. Va recollir la placa el president de la Fundació, Miquel Montaner. En l'airada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de festa major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
4: Ja són 30 anys portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianer menys punyeters, doncs que es posin taps a les orelles.
5: Portem foc, llum i rauxa. per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa.
6: És un orgull ser l'entitat de l'any. Simplement... Visca la festa major!
7: Visca!
6: I visca la mare que us va parir!
1: Amb el pregó començava la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja, on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per 30a vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell Mitja Lluna, una actuació a l'escenari dels Castellers de Badalona o la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. Tanquem amb el temps, com sentíem, la nova realitat climàtica ens porta màximes i mínimes absolutament edificants, però sí que podem anunciar que a partir de demà hi ha d'haver una certa treva que s'allargarà durant el cap de setmana.
8: Premià Mèdia, informació.
9: Entre ahir i avui, per tal que la feina quedi enllestida abans de la festa major, s'haurà tancat el document per mitjà del qual Premià de Mar presentarà candidatura al Pla de Barris. Ens ho ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, que també ens ha dit que el primer recull de projectes, que incluïa unes 40 actuacions, s'ha transformat en un paquet de 29 projectes, no perquè s'hagi retallat, sinó perquè en la majoria de casos s'han regionalitzat i fusionat, actuacions que per àmbit o naturalesa es podien presentar conjuntament. Segons Navarro, la setmana passada, els departaments implicats hi van estar treballant de valent.
10: Sí, els projectes estan totalment definits i, de fet, aquesta setmana hem estat fent sessions de treball, diguem, picant pedra, tots els departaments involucrats amb això per poder, doncs, primer fusionar les propostes dels processos participatius, incorporar pràcticament a la seva totalitat les propostes que ens han arribat específiques d'altres partits polítics i d'alguna entitat, i acabar de fer el que diem la paperassa, és a dir, que aquestes propostes no es poden presentar d'una manera aleatòria, sinó que han de seguir una estructura determinada, hi ha uns indicadors, hi ha també uns pressupostos adjacents. Si tot va bé, i jo el que he demanat és que abans de festa major, per tant, dilluns, dimarts de la setmana vinent, que és just quan s'obre el període, tinguem jo, doncs, el document absolutament definit per fer una última revisió i poder marxar a la festa major amb la tranquil·litat de que el que queda simplement és entrar-ho al sistema. El que hi ha hagut una racionalització dels projectes, d'aquells 40 i pico, el primer que va sortir, hem mantingut l'essència de tots, però el que hem fet és anar fusionant, que haguem reduït no vol dir que haguem eliminat. Si no va xerrat, ara mateix ens estem amb 29 propostes.
9: Recordem que fa aproximadament un any l'Ajuntament va contractar una empresa especialitzada que va començar a fer la feina per localitzar necessitats i bastir un primer recull de projectes, projectes que després s'han obert a la participació de grups municipals, teixit associatiu, particularment del barri Tarter Maresme, on es focalitza la candidatura premianenca i veïns en general. El termini per lliurar la proposta a la Generalitat acaba el 17 de juliol.
8: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
13: No sabia que t'agradessin els musicals.
14: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
15: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
13: Aquest no ets tu.
16: No, és el Gene Kelly.
14: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
17: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
18: Estàs escoltant?

0: La carpa del Circ Smile rebrà aquest cap de setmana i serà anfitriona del primer festival internacional Gaudirem, que avui nosaltres venim a conèixer, i ho fem amb el seu mestre de cerimònies, Globo Vilar. Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Què es dona, la mà, suposo, un mestre de cerimònies com tu, no?
1: Home, qualsevol persona, com a mostra de respecte, una apretada de mans sempre és bona.
0: Escolta, estem parlant d'un festival internacional, que això diu moltes coses, que és per tu el fet de ser una mica el mestre de cerimònies qui ens anirà guiant per tota aquesta festa.
1: Bé, per mi és un honor. Sí que és veritat que ha estat una mica una apretada, perquè com a artista admiro a Gaudí i totes les seves creacions i el seu art, no? I llavors, clar, enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
0: Sense fer-nos grans spoilers, però com es reflecteix o com s'intenta visionar, doncs, Gaudí en aquest espectacle de circ?
1: Bé, senzillament el que hem fet és anar a buscar les frases conegudes que definien, els conceptes que defineixen i les idees que han definit a Gaudí, no? I aplicar-les a veure'n el seu paral·lelisme amb els números de circ. Mm-hmm. Així, per exemple, podem trobar que Gaudí ens deia que l'arquitecte del futur imitaria la natura, perquè són les formes lògiques, les senzilles i les més fortes, i aquí, per exemple, aquest concepte l'he utilitzat per introduir el número d'una noia que es penja dels cabells, que mostra com algo tan natural i humà com els cabells poden ser prou forts com per suspendre una persona en l'aire, no?
0: Parlàvem d'un festival internacional. D'on venen, de quins països o de quins llocs venen alguns dels artistes que hi participaran? I també, si ens pots dir una mica, quants números o quanta gent hi participa d'aquest muntatge, aproximadament.
1: Vale. Aquí tenim uns 8-9 números, val? Tenim gent d'Ucrània, tenim gent d'Itàlia, d'Espanya, d'aquí de Catalunya. Ah, en tenim de Venezuela també, un escalf ben gran als veneçolans que estan patint el que estan patint. Això és el que ens fa internacionals, no? Que hem recollit artistes d'arreu. Números en tenim de moltes varietats. En tenim des dels més clàssics, que puguin ser com el mà a mà, que són dues persones fent acrobàcia sense cap mena d'aparell, com números aeris. Tenim un pallasso molt emocional, amb molta sensibilitat, que, per exemple, el pallasso jo crec que és una aplicació ben directa d'aquesta frase que hem posat en el cartell, aquesta frase d'en Gaudí, de primer l'amor i després la tècnica, no? Mm-hmm. I és que realment desprèn molt d'amor utilitzant una mica la tècnica, no? I, bueno, heu de venir a veure l'espectacle perquè realment és molt gaudinià.
0: Això sí, i a més també amb el segell de la família Zapata, que és, vaja, mundialment coneguda i amb moltíssima trajectòria també dins el món del circ.
1: Porten un bon grapat d'anys. Jo, des que em dedico al circ, el Zapata és una de les famílies que conec de ja fa una bona colla d'anys. I, a més, també cal comptar que la família Zapata ja porta uns anys en contacte amb la Fundació Gaudí, que ens està fent un assessorament i un suport per poder realitzar el festival de la manera més per excel·lència, com necessita un tema com Gaudí, no? Així ens han ajudat, per exemple, amb el disseny dels cartells, amb tota una sèrie d'ajudes que ens han vingut molt bé per poder fer una cosa amb cara i ulls i ben sèria.
0: Globo, tot això s'acompanya també amb una petita exposició museu, no?, amb petites dimensions, que es veurà just abans d'entrar aquesta carpa principal.
1: Sí, part del concepte i de la idea que ens introduïa Gaudí era que no només hi hagués una sola disciplina. Llavors, som diversos artistes que treballem aquí, que tenim, a part de la disciplina escènica, perquè ens entenguem, tenim altres disciplines que treballem com a artistes, no? Que les exposem en el hall de l'entrada per invitar la gent a entendre que l'artista no és només el posar-se en escena, sinó que darrere també hi ha altres treballs, hi ha maneres d'expressar-se molt diferents, no?
0: Com t'has preparat tu la feina tan important que tindràs, que és d'introduir tots aquests artistes i, a més, també amenitzar una mica, doncs, els entretemps d'aquests diferents números? Com t'has preparat aquesta tasca?
1: Mira, en part he tingut un punt de facilitat, que és que la meva filla petita està acabant arquitectura i també és fanàtica de Gaudí. A mi Gaudí sempre m'ha agradat molt. Llavors, això ja ha estat un punt fàcil, no? El que igual ha estat més difícil és comptant que hi haurà canalla, val? Llavors sí que la feina ha estat no només conceptual, sinó fer-la dolça i agradable per despertar-los-hi una mica d'interès, no? Al final, la feina que he procurat de fer, que és la meva feina com a presentador, fer que unir el concepte Gaudí amb el concepte de circ, ja et dic, m'ha estat molt fàcil, perquè són temes molt universals tots dos, no? Però bàsicament la feina ha estat tenir cura de no explayar-me massa i de fer-ho amè i ben clar, en conceptes que ja són, els conceptes gaudinians ja són molt clars i molt senzills i fàcils d'entendre, no?
0: Globo, amb tots els anys que portes dedicant-te doncs, al món del circ, al món de l'entreteniment, com diries o com descriuries el moment en el que es troba el circ ara mateix a casa nostra?
1: Mira, se'm fa una mica difícil de dir, perquè la veritat a Catalunya han marxat força circs des de que jo vaig començar, n'hi eren molts movent-nos per aquí a Catalunya. Sí, els Sabates són ben fidels i aquí els tenim. Tenim algun altre circ, però molts han acabat sortint de Catalunya i fent les Espanyes o inclús l'estranger, no? No tinc molt clar com acabarà tot. Em sap greu o crec que hi hauria d'haver-hi més unió entre el que és el circ tradicional, famílies de circ que viuen amb la seva pròpia carpa i tot aquest munt de gent que aprèn circ en centres com l'Ateneu de Nou Barris o a través de l'Associació Professional de Circ de Catalunya, que hi hagués més comunitat, a l'igual seria una manera d'unir-ho més. M'agrada molt projectes com el del Circ Smile de fer entendre, ara a través de Gaudí, que el circ és cultura, pot ser cultura i no és només un entreteniment visual, sinó que, a més, és una manera també d'introduir conceptes com, en aquest cas, Gaudí.
0: Doncs ara, informació d'interès. Des de quan, fins quan i en quin horari podrem gaudir d'aquest Festival Internacional de Circ?
1: Mira, l'estrena la fem el divendres dia 3 de juliol, d'aquí un parell de dies, i estarem actuant cada dia fins al diumenge dia 12 de juliol. Cada dia hi ha espectacle a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda comencem. No vingueu a les 6, veniu una mica abans. I els dissabtes fem dos espectacles, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
0: Molt bé, i a més en un espai climatitzat, que això és important i s'agraeix moltíssim amb aquesta onada de calor, eh?
1: Molt important que sàpiga la gent que la carpa està climatitzada, perquè hem d'entendre que el circ està pensat pel fred i la pluja, ara no és temps de fred i de pluja, per tant, climatitzem la carpa perquè sigui un espai agradable i ajudi a disfrutar de l'espectacle.
0: Molt bé. Doncs, Globo, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb aquesta feina que us ve en aquests propers dies.
1: Moltes gràcies i fins ben aviat. No us perdeu, gaudirem el Circ Smile.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que aquesta fase del procés és fonamental per escoltar els joves i assenyalar quin és l'objectiu últim d'un pla local de joventut.
4: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
3: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
2: Premià Mèdia. Informació. J Balvin, man.

és Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Mesmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal? Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però...
0: Li enviem records, també. Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores doncs, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció doncs, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis, en aquest sentit l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar, com ho gestioneu?
1: Depèn, a vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó pues, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant, però és un plaer, és algo molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil. Ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò
1: que buscàvem. Paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, ja ho hem fet.
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estic d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, lo típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
2: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deia en Blanch. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujada en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant de remarcar.
2: Sí, ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí, no és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè
1: tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
1: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, no.
1: Exacte.
2: No, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, no sé, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però les bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat.
2: Total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no, si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem doncs, a punt de jubilar-nos. És...
2: Ja. Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, eh? Hi ha una limitació
3: d'edat. Sí,
0: sí,
3: totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, i en el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: Doncs, bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... gent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Maze Neil, encara, avui, a Premià Mèdia.

0: feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
1: Sí, el Leo i el Marcel.
2: Jo, sí, jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden. Llavors, per mi això és un orgull. I...
3: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això? Li hem donat la volta.
1: Cada un té el seu procés. Jo necessito... Per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt... Perquè si no la passo, però... M'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
3: I tant que sí.
2: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no... I de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
1: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hosti, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hosti, doncs pues va, i després sí, o sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
3: Estats d'ànim.
0: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això una de dos. Una de dos. O totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden tal i qual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
3: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
1: Això, teniu... les dates, ells, jo...
3: Teniu agenda?
0: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
3: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
0: clar,
3: porteu això
0: no, fatal.
3: D'estar pendents de publicar,
0: fatal.
3: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
0: No som boomers amb això.
1: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
0: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
3: Molt bé.
0: I és el primer no que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
3: Serà presentació?
0: Almenys a Barcelona. Bueno,
1: sí, podríem... es podria dir que sí.
0: Ah. Llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
3: Molt bé. Toqueu a casa.
0: Sí, toquem a casa.
3: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
1: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
3: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
1: sí,
3: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
1: exacte, sí.
3: També traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final tampoc... és l'ànima del grup.
1: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
2: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé, sí, i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. No. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
3: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
1: I
3: ha sigut
1: tant.
3: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
1: gràcies,
3: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
1: És un tema que és nou.
2: No està publicat.
1: No està publicat.
3: En exclusiva, inèdit.
1: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona, ni baix, guitarra sí, i res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto, ja.
3: Molt bé, doncs la Nora i el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
1: Pues no té nom, encara.
2: No té nom oficial, li diem navegant, no?
1: Navegant, sí, navegant. Li diem navegant.
3: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
2: Molt bé, gràcies.
0: Vale. Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició i ja en van 16 dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. En la seva nota de premsa, la mateixa entitat ens recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials, Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al jove empresari que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea autoritza les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
5: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament pel menys més de 500.000 d'euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
4: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable, de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
5: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any, hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
4: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
5: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
4: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar, i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
6: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La Comissió de Festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Paretes i Permianencs. Creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenuï una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal. No?
2: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llumara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi, i la veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt feliços de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
1: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs ho acaba gaudint doncs el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs al carrer passant-ho bé a les festes, no?
2: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni molt, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
3: Sóc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
1: Hi ha molts actes de la festa major que m'agraden molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo, des de petit, m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des de que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en què puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous accessos a la C32 des de l'Illa fins a Sant Pol i dona curs d'aquesta manera a la fase constructiva. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt, i l'estudi que ara s'ha aprovat inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. De tot plegat, n'informava l'Ajuntament en una nota de premsa que, amb relació a aquestes demandes, explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida a l'enllaç, i que tingui en compte les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'hauran d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de la sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovissa per mitjà d'un carril segregat, i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Més enllà d'aquestes prescripcions específiques per al cas premianenc, tots els nous enllaços maresmencs hauran de contemplar, entre altres, condicions com garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants i bicicletes, ampliar les seccions destinades a carrils bici i voreres, o definir paviments fonoabsorbents i altres solucions de mitigació acústica. Justament aquest últim requisit podria donar resposta a la petició traslladada fa unes setmanes per l'Ajuntament de Premià de Mar a la Generalitat per tal de que adoptessin mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C32 al sector Tarter-Maresme.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia. Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: També teníem nosaltres l'Adam. Com estàs?
3: Bé.
1: I l'Eloi.
4: Què tal?
1: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
4: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volíem fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent, i fins aquí.
1: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta família d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
2: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
1: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia en faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
2: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja ho portem molts anys i les noves incorporacions està costant una mica, però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
1: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu Simplement Diables en aquesta festa major.
3: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
1: Uh-huh. Aran, ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
3: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
1: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
4: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons. De joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria. I d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
1: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment.
2: Farem un pregó una miqueta diferent a lo que és el típic discurs que es fa a sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
1: Una miqueta, fins on puguis.
2: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
1: Uh-huh. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
4: És un privilegi. O sigui, estem aquí a Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats, realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
1: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de Debòlit.
2: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família, entre Debòlit és el nostre paraigües i tots per la cultura.
1: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
2: Jo diria el correfoc, sí, sobretot. Clar que sí.
1: El teu?
3: El correfoc, també.
1: També el correfoc. I el teu, Eloi?
4: Bueno, va, direm el correfoc.
1: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional, Sònia, si hi ha algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
2: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Deboli, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
1: Molt bé.
2: I a participar de la cultura.
1: Molt bé, això és importantíssim. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El passat dilluns es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la festa de pirates i premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte que es va fer a les dependències d'alcaldia hi participaven la responsable del Departament d'Organització i Talent de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora de l'11 a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i les regidores de Cultura i Serveis Socials i Discapacitat, Bàrbara Anglí i Cesca Domènech, respectiva. Escoltem l'alcalde i la Lídia Ramos.
2: La ONCE és una entitat generosa i volem ser generosos amb les coses bones que passen en el territori, les coses bones que passen al nostre país. Llavors és una superoportunitat, bueno, doncs quan trobem aquestes festes tan simbòliques, bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
3: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb ONCE tenim una relació, diguem, habitual, perquè hi ha molta activitat, diguem, de venda de cupons amb aquest esbiaix social, no? A la ciutat, és una tradició, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, temes també de situació específica, de les guinguetes on es venen els cupons, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa, i és un dels molts temes que hem treballat en paral·lel.
1: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament, imatge que, segons ens deien, ha estat suggerida per l'Ajuntament. A l'acte, l'organització va lliurar una reproducció gegant del cupó als representants premianencs.
0: Premià Mèdia, informació.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor, reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte, del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte a ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet, en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentit, sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacar encara la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila Mas de Bondia i també s'ha demanat als Mossos el tall de la LB-2101.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 20 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia, i el cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda, malgrat que es manté l'alerta per aquesta represa a Guimerà. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimerà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
5: S'ha manat continuar sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i, sempre que sigui possible, confinar-se dins dels habitatges.
0: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimerà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: I tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana. Amb una petita baixada de temperatura diumenge, tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bebé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal tema més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, és a dir que en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. O a Ull de Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Però si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve, Maite Polo.
18: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic, de la Unió Europea, i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
21: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
20: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
22: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanque francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà torna a estar actiu i ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis. En total, 21.000 persones confinades. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjorarà cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar els 4 títols possibles la temporada passada.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i per aquesta onada de calor que perdura. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte a ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua. També amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb 4 trons, 4 gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui, molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, recordem que es manté tallada la T244 entre el Montmell i Querol. De moment, aquesta via sí tallada en els dos sentits de la marxa. I a la resta de punts, sobretot pel que fa a la mobilitat, la circulació ja va millorant forces, i més no pel que fa a cues o punts amb retenció. Ara únicament parlarem d'un petit tram de l'autopista P7 a Fogars de la Selva, 1 quilòmetre, sentit Girona. Puntualment, la C60 a Argentona, quan arriba a la C32 en sentit Mataró, i també l'arribada de la C58 i de la C33 entre Montcada i Torrebaró, aquest tram en sentit Barcelona. També és cert que les dues rondes i en sentit Besòs, sobretot encara queden trams de lentitud maturals, especialment la façana portuària de la Ronda Litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà, però, es torna a considerar actiu. Els bombers informen que el foc té capacitat de llançar focus secundaris, de moment ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar, i s'han confinat Tàrrega, 5 nuclis de població i un polígon industrial. En total, 21.000 persones confinades.
2: En aquesta represa hi treballen ara mateix 23 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia. El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda. El de Guimerà, però, torna a estar actiu. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com aquesta de Guimerà, que ha fet reactivar aquest incendi que ja s'havia donat per estabilitzat, però, com dèiem, aquesta represa en el flanc dret ha obligat a Protecció Civil, ja els bombers, a tornar a considerar aquest incendi actiu. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
10: Bona tarda. Exactament. Segons han informat els bombers de la Generalitat, s'està treballant en una represa localitzada al flanc dret de l'incendi de Guimerà, motiu pel qual el foc ha tornat a considerar-se actiu. En aquests moments, les flames afecten vegetació forestal i camps de conreu pendents de segar. Com a mesura preventiva, tots els mòbils de la zona han rebut l'avís, una ordre de confinament d'emergències, també, que afecta els municipis de la ciutat de Tàrrega i també municipis de Verdú, Vilagrassa i Granyanella, també el nucli de Mas de Bondia i el polígon industrial Riambau de la mateixa capital de l'Urgell. També s'ha ordenat el tall de la carretera LV-2101. El dispositiu d'extinció està format ara mateix per 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen per controlar la represa. Es dona el fet de que avui hi havia la inauguració de l'edició del Festival de Pau Paterres de Tàrrega, de Ponent, i sembla ser que han enviat un avís d'última hora que està pendent de suspensió imminent degut a aquesta situació d'emergència.
0: Moltíssimes gràcies, Aleix, per aquesta última hora des de Guimerà. En aquest cas, aquí també de Tàrrega, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
2: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
11: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com les d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: rurals. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montbell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies. Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
14: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
14: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Més titulars de la jornada, un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé.
15: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
15: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats, empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
2: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada, injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9.

0: etcètera.
1: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
2: En la Plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
1: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen també un nou tiroteig a Sabadell.
1: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
2: I el cos investiga si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en via i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. Ho ha dit Lleida Ràdio, Eric López.
3: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
4: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
3: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
2: Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
5: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
6: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre però m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
5: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, veïns de les Planes denuncien que els agents rurals van abatre un senglar a la via pública en una zona residencial i prop d'una escola bressol en plena campanya contra la pesta porcina africana. Ara demanen explicacions a l'Ajuntament de Sant Cugat i al Departament d'Interior i rebutgen les batudes nocturnes. Cugat Mèdia, Tina Forest.
8: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
9: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nit hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
8: Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
2: I la Vall de Núria no oblidarà mai el segrest de la Mare de Déu. Aquest dijous s'ha inaugurat una placa monument que recordarà l'acció antifranquista que es va dur a terme l'any 1967, quan uns activistes en contra de la coronació per part de Franco van decidir endur-se a la Verge del Santuari. Televisió del Ripollès.
0: La nit del 8 al 9 de juliol de l'any 1967, la imatge de la Mare de Déu de Núria va desaparèixer del santuari. Una acció que va ser un segrest i que es va fer en

0: contra de la dictadura franquista, que volia fer un acte de coronació de la Verge i convertir-lo en propaganda del règim. Aquest dijous s'ha recordat el fet amb un acte a Núria. Xavier Margais, un dels activistes del Segrest, ha format part de la jornada.
1: Vam poder baixar la imatge i dur-la a cobro, dur-la a que no la poguessin tocar. De tota manera, ells després em van posar una de guix. O sigui que ells van fer el que volien fer, però esclar, ja els hi havíem tocat la pera una miqueta.
0: La imatge autèntica va tornar a Núria l'any 1971 per mediació de l'advocat Josep Benet, quan els autors de l'acció van considerar que ja no hi havia perill perquè el dictador Franco volgués anar a coronar-la.
2: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro.
3: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
4: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
3: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parelluelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Ethel Lavola de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, el Barça ha fet balanç de la temporada 2025-2026. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, ha deixat clar que no es pot estar satisfet després d'un curs on només han aconseguit aixecar la Supercopa.
6: El balanç no pot ser positiu. Jo crec que hem vist una hoquei lliga on no hem sigut regulars, no hem sigut un equip capaç de mantenir un nivell de joc semblant durant tota la temporada i això ens ha condicionat molt.
2: Per cert, que els entrenadors catalans Marc Muntaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vila-sana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina respectivament. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha anunciat fins a 5 baixes del primer equip femení. Nada Mandic, Alejandra Aznar, Mariona Viladot, Nina Flynn i Ziar Martínez. Per la seva banda, el Mataró ha fitxat Caralt Anton, boia del Sant Andreu. I el Sabadell masculí ha presentat Fran Valera i Miguel del Toro, dos incorporacions amb les quals l'equip vol aspirar a top. Escoltem Valera, que torna a Llong un any després d'haver marxat, i el Sevilla de Toro.
7: Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final quan marxes fora la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
8: De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
2: I un darrer punt en ciclisme, Lali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslové Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Podeu seguir la informació als butlletins horaris amb l'última hora de l'incendi de Guimarà. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament informava ahir que, mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'APP, i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit a la taxa de la brossa. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que, justament, consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes, i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. En tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
2: Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. És una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició de pas de vehicles en aquest tram serà per a l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per la càrrega i descàrrega de veïns i comerç. Registres històrics a tot Catalunya de temperatures ahir dimecres, i també al Maresme, i també a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser de 37,6. Això s'acompanya d'una xafogor intensa, perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta, i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
3: Estem ja realment en la nova realitat climàtica. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, i ja veurem si els propers dies els superem. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí uns mesos, perquè a altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix. Com sentíem, la previsió és que els pròxims dies la temperatura encara pugi una mica més. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa al treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral, que li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al treball President Macià. En la comunicació que feia la Fundació El Maresme, l'entitat, que justament enguany commemora 60 anys d'història, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat i a totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. Va recollir la placa el president de la Fundació, Miquel Montaner. En l'airada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de festa major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
4: Ja són 30 anys portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianer punyeters. Doncs que es posin taps a les orelles.
5: Portem foc, llum i rauxa. per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa.
6: És un orgull ser l'entitat de l'any. Simplement...
7: Viva-nos!
6: Visca la festa major!
7: Visca!
6: I visca la mare que us va parir!
1: Amb el pregó començava la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja, on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per trentena vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell Mitja Lluna, una actuació a l'escenari dels Castellers de Badalona o la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. Tanquem amb el temps, com sentíem, la nova realitat climàtica ens porta màximes i mínimes absolutament edificants, però sí que podem anunciar que a partir de demà hi ha d'haver una certa treva que s'allargarà durant el cap de setmana.
8: Premià Mèdia. Informació.
9: La confecció del Reglament Municipal d'Habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic entre els grups polítics al voltant dels criteris que haurien de manar a l'hora de concedir ajuts municipals. La passada setmana tenia lloc una nova trobada per continuar negociant aquest reglament i posteriorment han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions al plantejament del govern i han criticat els criteris de les bases. El primer va ser el de Crida i després ho han fet Ciutadans i el PSC. El portaveu taronja, Josep Maria Cano, diu que troba a faltar en la proposta l'element social i la portaveu socialista Luz Cànovas afirma directament que el topall de renda mínima que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades d'habitatge i que, de fet, deixen fora la majoria de veïns del barri.
10: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi.
11: Creiem que el valor que s'aplica a la renta mínima que s'ha de tenir per accedir a aquests ajuts és molt elevada. Vull dir, partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen. Llavors es quedarien fora. Pretendre que un jove, per poder accedir a aquest pis, guanyi un brut anual de 32.000 euros, jo crec que estem molt fora de la realitat. Si apliquem aquests ratis, jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, que estan per sota els sous de la mitjana de Catalunya, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal, no? Normal entre cometes, perquè no hi ha cap lloguer normal ara mateix, però sí creiem que aquesta subvenció municipal ha d'anar per aquelles famílies, aquelles persones que el seu salari no els permet accedir a un lloguer normal.
9: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro hi deia la seva al parlar a l'alcalde que defensava que procurar recursos habitacionals per als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos actualment, malgrat tenir ingressos, ha de marxar de Premià de Mar perquè no es pot permetre un pis a casa seva.
12: Nosaltres el que estem fent a la fàbrica dels pijames és possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials que la gent té al cap, no? Pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. Les meves filles, les teves filles, una parella gran que tenen possibilitat de justificar ingressos però no els suficients com per poder assumir un lloguer amb els preus que hi ha actualment al mercat. I el que fa l'Ajuntament és posar una capa d'ajuda per impedir que aquestes famílies que tenen ingressos però que no els hi dona per poder tenir un lloguer digne a Premià de Mar, es puguin quedar a Premià de Mar. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
9: Malgrat el debat que s'ha obert entre grups polítics, Navarro va assegurar que el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos de la fàbrica de pijames puguin lliurar-se aquest mateix estiu a les famílies beneficiàries.
8: Premià Mèdia. Informació. Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
14: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
15: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
14: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
16: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
17: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
18: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
19: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
17: Utilitat, no? Que funcionen.
19: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
17: Sergi, tu portes ulleres.
18: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
17: Clar.
18: I després les de la IA.
17: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
18: 300 euros.
17: Jo pensava que més, eh?
19: Jo em pensava que molt més.
18: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
19: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
16: Una Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
20: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
21: This week on Hands on Me, Jason Derulo and Megan Trainor go from red carpets to green acres. Can they milk the experience? Or will it be utterly ridiculous?

0: So, what you think?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia tenim secció amb la policia local avui per parlar, atenció, de seguretat al carrer de cara a la festa major de Premià de Mar que serà aquesta propera setmana. Recomanacions, suggerències i també obligacions com a ciutadans per gaudir de la festa amb seny. Amb una mica de rauxa, evidentment, per passar-nos-ho bé, però evidentment amb seny. Amb en Toni i amb en Joan, benvinguts a la ràdio, companys, com esteu?
3: Bon dia.
4: Bon dia, Marc.
2: Què significa per la policia local viure una festa major? Imagino també que són dies previs de molta feina, de fer dispositius especials, no? Perquè ja preveieu que hi haurà molta gent als carrers. Com ho gestioneu, això?
3: Doncs sí, és una previsió que ja es fa amb temps. S'incrementa el servei policial al carrer, doncs hi ha més gent. Es preveu que d'altres poblacions properes, com cada any, vinguin a la nostra festa major. I sí, efectivament, s'incrementen les patrulles, s'incrementen els dispositius per garantir doncs, que tothom pugui gaudir de la festa major amb tot el civisme i seguretat possible.
2: Uh-huh. Al final, Toni, parlem només de nombre d'efectius, és a dir, més policia, o també hi ha dispositius pensats, organitzatius, perquè, clar, evidentment, la població es multiplica, no? Ja no només ve gent de Premià, sinó que ve gent d'arreu, perquè la festa major, els últims anys, ha guanyat en popularitat, podríem dir-ho, no? Hi ha molta més gent al carrer.
4: Sí, evidentment, són dies excepcionals. És una setmana que, com deies, al final n'hi ha personal de seguretat privada que fan de controladors d'accessos. El que deia el Joan, nosaltres també dupliquem els efectius, evidentment, perquè tenim un volum de gent aquests dies bastant important. I també hem de comptar amb la gent voluntària que també treballa i ajuda doncs, a fer tasques que igual nosaltres tampoc podríem arribar. Com talls de carrers, igual, quan es fa algun acte, aquests temes així són de gran importància, també els voluntaris.
2: Hi ha alguns punts concrets de Premià que us facin patir més que d'altres? Per exemple, m'estic imaginant el desembarcament. Una vegada arriben els pirates, a la platja hi ha moltíssima gent, però també mentre després fan el saqueig i demés, el punt principal, quan hi ha la presa de l'Ajuntament, és la plaça de l'Ajuntament, que s'omple moltíssim, s'omple a vessar. No sé si hi ha alguns punts, de, com aquest, per exemple, que us facin patir més que d'altres.
3: Bé, és evident que el desembarcament pirata mou una gran quantitat de gent, no només de Premià, sinó tots els que venen. Els accessos a aquests actes a la platja de Llevant, que solen ser els pas soterranis i els accessos de vehicles, hi ha una gran influència de gent i de vehicles, i això, clar, ens preocupa. Sempre recomanem que, en quant a vehicles, siguin previsors, perquè el volum i estacionament són els que són, siguin previsors de vindre en temps suficient per poder estacionar. I en quant als vianants, és important, a part de fer servir els pas soterranis ordinaris que n'hi ha en tot el camí ral, sobretot fer servir el més ample i el que més facilitat dona d'accés i sortida, que és el nou d'accés al port des del carrer Santiago Rusiñol. Això per una banda. I és cert que el desembarcament coincideix amb altres actes, que són els de més influència, em sembla que és el dia 8, i el que s'intenta és coordinar, que siguin coordinats i siguin al mateix temps perquè la gent no s'aglomeri només en una zona, sinó que hi ha, el dia 8 em sembla que hi ha, si no recordo, el saqueig, a la sala de l'Ajuntament i Premià Ciutat Pirata. Uh-huh. Aquests tres actes, que és on més gent pot anar, són simultanis. Amb això el que s'intenta aconseguir és que es reparteixi i no s'aglomeri només en una zona. Evidentment, si hi ha una aglomeració molt alta, es pot, per motius de seguretat, decidir, escolta'm, aquí no pot entrar més gent, però seria des d'un punt de vista de seguretat.
2: Mm-hmm. Què vols afegir, Toni?
4: Sí, m'agradaria fer una puntualització, sobretot el dia de l'eufòria. És un dia que, bueno, la plaça d'Ajuntament, els accessos sí que estaran controlats, no es permetrà ni entrar begudes alcohòliques, ni ampolles de vidre, tot haurà de ser plàstic. Recomanem als establiments, com cada any, que si fan venda d'alcohol o venda d'algun refresc, no donin el que són el casc de vidre, que tot sigui en gos de plàstic, I allà sí que n'hi haurà control d'accés. Vull dir, quan arriba un moment que la plaça no pot suportar més persones a l'interior, perdó, no es deixarà passar. Clar, nosaltres sempre diem el mateix. Les persones que estan treballant no tenen la culpa de no deixar entrar la gent. És per un tema de seguretat. Nosaltres sempre vetgem per la seguretat dels ciutadans i la seguretat que estigui disfrutant aquestes persones aquell fet. Llavors, que no es discuteixin amb els controladors, que no es discuteixin amb la policia quan en algun acte o algun carrer no els hi deixen passar, no és una cosa que aquell policia o aquell controlador no vulgui per fer-li la guitza a aquella persona, és perquè és per algun motiu. Llavors, que intentin agafar alternatives.
2: Mm-hmm. Molt bé, queda clar, evidentment, avui amb en Toni i amb en Joan de la policia local, aquesta policia de proximitat, per parlar d'aquesta festa major i aquesta seguretat al carrer. Evidentment, dèiem també, són dies de passar-s'ho bé, no? De posar també una mica de rauxa. Sí. També hi ha beguda al carrer, no? Com gestiona això la policia?
4: Bueno, això de la beguda és un tema... A veure, quan són festes intentes portar un control... I si hi ha menors per la via pública consumint, evidentment se'ls hi pren l'alcohol, llegent-se i bueno, els hi fa, no, Joan?
3: Sí, correcte. O sigui, la beguda alcohòlica està prohibida de vendre als menors. Uh-huh. Llavors, s'intenta controlar d'alguna forma doncs que tant als actes com als desplaçaments o a les places no n'hi hagi un consum, ja no només per les persones que són a la plaça, sinó també pels veïns. Hem de pensar que molta gent ve a gaudir de la festa, però molta altra gent ha de treballar el dia següent. Llavors hem de coordinar el que és el civisme amb la disbauxa i la celebració de la festa. Això sí que ho demanem, ser conscients de que uns poden estar de festa, però altres, pues, malauradament, el dia següent han de treballar i han de descansar. Això sí que ho demanem. Mm. També és cert que, com deia el company Antoni, la senyalització... si hi ha una tanca tancant un carrer o desviant una circulació, és important que es respecti. Entenem que hi ha veïns que tenen que anar al seu garatge o a la seva vivenda, no hi ha problema, poden moure la tanca però després posar-la, perquè darrere pot vindre un altre cotxe que no és de la zona i es fica al mig de l'acte. Això sí que ho demanem. Si es mou alguna tanca, sisplau, que es torni a posar al seu lloc.
2: Mm-hmm. Sentit comú i respecte. Comú, com correcte. Explica el Joan, la llibertat d'un individu, no?, acaba allà on comença la de l'altre. No? Si el veí ha de descansar també, doncs respecte i sentit comú,
4: sí,
2: per a tothom.
4: Sabem que són dies complicats, perquè evidentment a tothom li agrada la festa major, però no és festa tota la setmana per tota la gent. Llavors sempre diem això, que amb la mesura que sigui possible que es respecti el descans dels veïns de Premià.
2: Hem ja dit també que tindrem disponible diferents punts lila, no?, davant de qualsevol actitud, sí, violenta o assetjament,
3: sí,
2: que malauradament també són actituds que hem de viure, i tant de bo no ho haguéssim de viure, però també tindrem aquests punts disponibles.
3: Cert. Hi ha els punts liles, que estaran pràcticament a gairebé tots els actes on hi ha més gent, a l'Eufòria, els concerts de la platja i desembarcament, el Vall Pendó, el Vall Tronera, els concerts de la platja. Són punts, com tu has dit, on aquelles persones que puguin sentir-se assetjades, que tinguin la sensació que algú els segueix o que ha patit algun tipus d'incident relacionat amb l'assetjament, es poden dirigir a aquests punts. Hi ha personal professional que coordinarà, si fa falta, en la policia, doncs el problema que pugui tindre aquesta persona.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs queda clar, tindrem aquests punts lila disponible, com ara explicava el Joan. Evidentment, també la festa de Premià de Mar, que es caracteritza per aquesta batalla entre pirates i premianencs, i també l'aigua té un paper important. També m'agradaria aquí que la policia local ens fes un missatge d'aquest consum responsable, perquè també està molt de moda, no?, el fet de portar pistoles de casa plenes, no?, sí, anar mullant a gent pel carrer, fins i tot alguns veïns, que sí. Què hem de dir de l'aigua?
4: Això és el handicap de cada any, de que sempre diem que la festa major de Premià, del desembarcament d'Espirat, no és una festa de l'aigua. Es pot tolerar, no sé d'on va sortir el tema de portar pistoles, però bueno, al principi va estar bé, però ja crec que s'ha anat anant de les mans una miqueta. Llavors, aquest any em sembla que no hi ha ressentiment d'aigua, però volem dir que no vol dir que haurem de carregar les pistoles i fer un ús molt excessiu. Nosaltres el que sempre diem és que hi ha gent que està treballant a la festa major i està treballant, no està gaudint igual de la mateixa manera que els que s'ho estan passant bé. Llavors el que demanem sempre és que els actors, el personal de l'Ajuntament que està treballant, els voluntaris, els controladors d'accessos, la policia, no som gent que ens tinguin que estar disparant aigua ni res, ens han de respectar perquè estem fent unes tasques importants per ells, que és donar-li seguretat i que puguin gaudir d'aquesta festa. Llavors sempre demanem el mateix, que no som persones perquè puguin estar tothom disparant, que s'ho passin bé. També veiem que hi ha gent que surt a la festa major i volen gaudir de la festa major sense aigua. Llavors també diem que no facin ús la gent que porta pistoles i mullin a persones, nens, infants, cotxes amb bebès que porten, hi ha molts, que igual no volen disfrutar de la mateixa manera. Mm-hmm. Llavors podem arribar a un problema bastant gran de pues, trobar una petita bralla, una discussió que ens podem evitar totalment. Mm-hmm. Llavors que respetin el que no porti pistoles, doncs que no el mullin, perquè al final ell vol gaudir la festa major, doncs com diem, de veure els pirates premianencs gaudint d'aquesta batalla que fan.
2: Perfecte, molt bé. Avui hem tingut aquests consells de seguretat per part de la policia local, amb en Toni i el Joan. Deixarem també a la intimitat, si sou pirates o premianencs. Això ja cadascú...
4: No, jo sóc premianenc. Premianenc.
2: Molt bé, molt bé. I deixarem també a la intimitat de cadascú, anava a dir, però mira, ells s'han posicionat com a premianencs. Esperem també que gaudiu molt d'aquesta festa major, més enllà de treballar-la, més enllà de tota aquesta seguretat, i d'agrair-vos també la bona feina que feu perquè tothom la pugui gaudir de la millor manera possible. Toni i Joan, gràcies. És un plaer tenir-vos a la ràdio. Esperem que vagi molt bé aquests dies de festa major.
3: Gràcies.
4: Gràcies, gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primília, i a l'article que en parla es concreten els projectes més destacats que ara es presentaran formalment a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa, urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En aquest article, però, s'assenyalen projectes amb nom i cognoms. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça, amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics a diversos espais, començant per la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri. En aquest capítol més infraestructural, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'Escola Sant Cristòfol i l'adequació de l'espai municipal que tindrà la promoció de pisos a la fàbrica de pijames per acollir un equipament comunitari. Com diem, l'altra gran pota del paquet de projectes té a veure amb l'àmbit sociocomunitari, amb accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives. En aquest àmbit, l'article explica que entre els projectes hi ha programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Recordem que el llistat inicial de projectes confeccionat per una empresa externa i consensuat amb tècnics municipals i equip de govern s'ha posat en comú amb els grups de l'oposició i s'ha exposat i transaccionat amb teixit associatiu i veïns en general per mitjà de dues trobades. De tot plegat, n'hauria de sortir un document final que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, segons estipulen les bases de la convocatòria.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo soc Brian Lenk.
3: M'estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
4: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
3: El correfoc. Els gegants, els capgrossos.
5: Arlet, com es diuen els gegants?
3: Matías, Tec i Omar.
6: Ara sí, ara està el concert. La Diana

0: Premià Mèdia, informació.
1: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos al govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol una

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas Fades ha agraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació. The All-American Half-Pounder, two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament informava ahir que, mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'APP, i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit a la taxa de la brossa. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que, justament, consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes, i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
2: Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. És una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició de pas de vehicles en aquest tram serà per a l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per la càrrega i descàrrega de veïns i comerç. Registres històrics a tot Catalunya de temperatures ahir dimecres, i també al Maresme i també a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser de 37,6. Això s'acompanya d'una xafogor intensa, perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta, i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
3: Estem ja realment en la nova realitat climàtica. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, i ja veurem si els propers dies els superem. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí uns mesos, perquè a altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix. Com sentíem, la previsió és que els pròxims dies la temperatura encara pugi una mica més. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa al treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral, que li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al treball President Macià. En la comunicació que feia la Fundació El Maresme, l'entitat, que justament enguany commemora 60 anys d'història, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat i a totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. Va recollir la placa el president de la Fundació, Miquel Montaner. En l'airada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de festa major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
4: Ja són 30 anys portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianer punyeters. Doncs que es posin taps a les orelles.
5: Portem foc, llum i rauxa. per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa.
6: És un orgull ser l'entitat de l'any. Simplement...
7: Viables!
6: Visca la festa major!
7: Visca!
6: I visca la mare que us va parir!
1: Amb el pregó començava la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja, on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per trentena vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell Mitja Lluna, una actuació a l'escenari dels Castellers de Badalona o la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. Tanquem amb el temps, com sentíem, la nova realitat climàtica ens porta màximes i mínimes absolutament edificants, però sí que podem anunciar que a partir de demà hi ha d'haver una certa treva que s'allargarà durant el cap de setmana.

0: Sintonia de Cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, bon dia. Molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
0: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
0: Perfecte, doncs.
1: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I, finalment, comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
0: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
1: Efectivament. En primer lloc, doncs, El dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. Evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, intel·ligència artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color porpra, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
0: Quina és la teva preferida després?
1: Uf, moltes, moltes.
0: Sí?
1: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més una vegada quan tinc el cap una mica espès.
0: Sí.
1: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, En té moltes. Spielberg és un geni.
0: I tant.
1: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama i, evidentment, de fons, i no tant de fons, als extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hickson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
2: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es... Hoy es...

0: derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
1: ¿Cuál es?
2: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
3: La gente sigue buscando. Enfrentándose a lo desconocido.
4: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
3: Ansía.
5: Dona una mica de mal rotllo, eh?
6: No.
5: Ai, no?
6: No.
5: No sé.
6: No.
5: Alguna imatge que he vist? No sé.
6: Doncs bé, explico una mica, faig el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers, alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i ET. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut a múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom, aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, hi afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció de Kiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Visso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
7: Who wouldn't like to live 120 years?
8: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
9: El meu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo vaig notar com electricitat.
11: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
12: No te preocupes, todo ha pasado ya.
11: Pero es que es como que m'asfixio, ¿saps?
13: Mira, una crisi és normal.
14: Yo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
15: La vida és això.
16: És impossible no vibrar amb ningú més.
17: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos, i a més amb una pròtesi, està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició. I aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilliput, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilliput! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
4: Vale.
10: Quiero hablar contigo, aparato.
6: Por favor, llámame Lily.
10: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
6: Te lo traduzco al inglés. Mira.
11: Now look here, me and the toys are working all summer.
6: ¿Y ahora en español?
11: Los gemelos nos dan al otro lado de la calle. ¿Qué?
12: Yo me pido detrás de la cómoda.
11: Woody.
13: ¿Jessie? ¡Hola!
11: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
13: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
12: ¡Es el fin!
11: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
13: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
14: Hay un amigo en mí.
15: He venido lo antes posible.
16: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
15: Esto es un poncho, Forky.
17: Alguien necesita un rotum marrón.
18: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
15: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
18: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
19: ¿Eres un anciano de juguete? ¿Qué?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de quatre lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara. Això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial. Això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes, totes. I a més penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses, Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion, Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilalassau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
20: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
16: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
20: Hola.
21: Hola.
20: I need your help.
22: I am alone here.
21: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
23: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
21: I digue'm una cosa, Osman. Tu què vols fer aquí?
20: Estudiar, treballar legal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
21: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
20: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
21: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Osman. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
24: Amb tots vosaltres, Osman Umar!
2: Doncs bé, Viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Osman Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Osman Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Say. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Osman dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Osman. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Osman, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Osman durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Osman, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No
3: ho
2: sabia.
3: Jo crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies, que passis molt bon estiu i ens retrobem, doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
10: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: És Festa Major.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 10, parla Javier Méndez. Els bombers s'han mostrat optimistes amb la represa del foc de Guimerà i confia en poder-lo tornar a estabilitzar les pròximes hores. Ho ha explicat des de Cervera l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes, que ha indicat que hi havia un dispositiu preparat per a possibles represes, però que la marinada ha estirat molt el foc i ha provocat el nou incendi en direcció cap a Tàrrega. Actualment, l'incendi evoluciona fora de control, però Bellostes explica que la situació és molt millor que al principi de la represa i ha indicat que si no canvia la meteorologia es podria donar per estabilitzat en les properes hores. El cap de l'incendi està de fet força aturat, però falta treballar els dos flancs amb una feina quirúrgica perquè no s'obri de cua i faci noves carreres, principalment crema rostoll i les franges de vegetació que hi ha entre els camps. En aquests moments els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries i s'han confinat a la vila Mas de Bondi i els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, aquests territoris englobarien a unes 21.000 persones. L'inspector dels bombers, Juan Josep Bellostes, també ha explicat que aquests confinaments són preventius i que s'aixecaran en el moment en què el foc es consideri estabilitzat. També ha indicat que aquest no ha arribat al canal Segarra-Garrigues. I també a Salàs de Pallars també s'han activat 7 dotacions terrestres i una àrea dels bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada. Segons el cos, de moment tenen l'incendi estabilitzat i segueixen rematant els punts calents. També repassem les conseqüències dels darrers incendis amb diferents talls. Els Mossos d'Esquadra han tallat la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra per l'incendi de Guimerà i també continua tallada la T244 que va del Montmell fins Querol per l'incendi ja estabilitzat a Montmaneu. Tampoc oblidem la segona onada de calor. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat ha atès 230 persones durant l'onada de calor des del diumenge, segons informa Protecció Civil. De fet, el 58% han requerit una ambulància, traslladant a l'afectat a un centre sanitari i el 42% han estat atesos pel servei 061 Salut Respon. En clau política, marxem a Europa perquè el president de l'Eurogrup, Kyriakos Pierragakis, ha assegurat aquest dijous que els ministres de Finances de la zona euro continuaran examinant la proposta espanyola de reforçar el pes internacional de la moneda mitjançant emissions conjuntes de deute. Pierragakis admet que els estats membres mantenen desacords històrics sobre aquesta idea. Marxem, que vagi tot molt bé. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
0: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el genit de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no se m'ha acudit millor fragment que la coda del final de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

Sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que van dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio, del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Judina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach i que, en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugen Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'àrea A non creder a mirarti de La Sonàmbula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lit Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn, ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again, de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbé.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí d'alguna manera conflueixen en única peça, aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Xostakóvitx, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Xostakóvitx va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic,

i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ives o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai-temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament informava ahir que, mentre duri la festa major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'APP, i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit a la taxa de la brossa. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que, justament, consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes, i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
2: Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. És una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir.
1: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició de pas de vehicles en aquest tram serà per a l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per la càrrega i descàrrega de veïns i comerç. Registres històrics a tot Catalunya de temperatures ahir dimecres, i també al Maresme, i també a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser de 37,6. Això s'acompanya d'una xafogor intensa, perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta, i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
3: Estem ja realment en la nova realitat climàtica. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, i ja veurem si els propers dies els superem. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogó, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí uns mesos, perquè a altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix. Com sentíem, la previsió és que els pròxims dies la temperatura encara pugi una mica més. La Fundació El Maresme va rebre aquest dilluns la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral, que li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia la Fundació El Maresme, l'entitat, que justament enguany commemora 60 anys d'història, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat i a totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. Va recollir la placa el president de la Fundació, Miquel Montaner. En l'airada de coets i repic de campanes, pregó i desembarcament pirata van coincidir ahir en la primera gran jornada de festa major, que s'havia iniciat oficialment el dia abans amb l'eufòria. El pregó el feia aquest cop com a entitat de l'any la colla Simplement Diables, que va oferir un parlament des del balcó de l'Ajuntament, acompanyat d'una actuació de petit format al peu de l'edifici. El discurs va ser una proclama a favor de l'estrèpit i la cultura popular.
4: Ja són 30 anys portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianer menys punyeters. Doncs que es posin taps a les orelles.
5: Portem foc, llum i rauxa. Per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa.
6: És un orgull ser l'entitat de l'any. Simplement...
7: Viables!
6: Visca la festa major!
7: Visca!
6: I visca la mare que us va parir!
1: Amb el pregó començava la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja, on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per trentena vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell Mitja Lluna, una actuació a l'escenari dels Castellers de Badalona o la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. Tanquem amb el temps, com sentíem, la nova realitat climàtica ens porta màximes i mínimes absolutament edificants, però sí que podem anunciar que a partir de demà hi ha d'haver una certa treva que s'allargarà durant el cap de setmana.
8: Estàs escoltant

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de història de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem, potser, no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com, en el fons, som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant, dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent...
1: Normal?
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa, en aquest sentit. I si escanegeu el QR de darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti, plou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: no posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark. Però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la
1: merda. Jo només he posat l'última. Ah. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de l'infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I, per tant, en aquesta resituació del personatge, en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o, si més no, l'única que se'ns va córrer ahir quan posem la música.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta, per tant, és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya. Darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que jo ho he mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo. Hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no?, aquestes pintures murals, i bàsicament és això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una font pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Tant en plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I, de fet, són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I, per tant, no, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I, Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Bueno, té un punt irònic...
1: Serà el titular del programa. Ja.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no?, el calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt. I avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208, a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el primer fracàs de Jaume I és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no s'avenien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida de matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: quedar-se... Moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer. Es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això. Que és, a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquell matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inici del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, i havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No. Perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment, com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que estan fot, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la vida, de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res. Perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? Res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, Rubén, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona, joder.
1: A més, acabes de dir, és molt antiga.
0: I molt antiga, també.
1: Tu la ubiques?
2: No.
0: Ostres.
2: O sigui, l'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania. Saps?
0: A la llunyania?
2: Sí, sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Te't sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume primer.
1: Bueno, a veure, Jaume primer, conqueridor, un tio fort, valent. A més, es deia que feia potser 1,90 m. Ja. No entrarem en la seva descripció física.
2: No.
1: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar al 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i, per tant, hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada. I ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit istme de terra. Però, bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I, clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo, bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran. I finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, al Llibre dels Fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Perquè poder que la gent no marxi.
2: Explica, explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna cosa al final.
1: Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'està gravant i que això sortirà al podcast.
1: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Si
2: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el Llibre dels Fates, el concurs es dirà Fates o Fakes. Vale?
1: El Llibre dels Fates, o sigui, o el Llibre dels
2: no.
1: Fakes.
2: No.
1: I haureu d'endevinar si el que llegim és una... És un passatge del Llibre dels Fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem alguna.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre de Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Se fa un Donald Trump.
2: Sí?
1: Allò de que te culpa sempre és
2: Donald Trump. Ah, sí, clar. Sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i, sobretot, un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat. Va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però, si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, ja us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu. Però les fonts ens expliquen que Jaume I no la suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a l'humano ni res, no?
2: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I, a més, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo. I, a més, les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, ¿vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
1: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però, clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale? Perdó. És que ahir... Perdó. Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I, a més, ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
1: Anem per parts,
2: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona, i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
0: Endavant, tio, no ho diguis.
2: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sap... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
2: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I... és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja... T'invalida per...
2: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir que en principi... Bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i tenim, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen. Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet... o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors, el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per castigar Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió, haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil, sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra, vale?
1: Persona leprificada.
2: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
2: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió. Però, bàsicament, penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals... T'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això, després de l'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat. Per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
2: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats... En fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt, i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no?, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tot són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
1: Sí, clar, ja hem parlat, no?, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no? La seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi... hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada?
1: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
1: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
1: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva del Zarpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
1: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li: pare, li deia, sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
0: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
1: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme. El jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones. És com la pel·li, saps? La pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius: vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
0: deixa-ho aquí,
1: va, fem la segona, Jaume II, el retorno, València, i ja dius: va, pues la tercera, a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen: però pare, vostè on va, ara, amb 60 anys, ja? Què es creu, Sin Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor.

0: La cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després... el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu... El que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
1: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
0: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. Perquè no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu... i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
1: El savi.
0: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
1: Vale. Estan Antonio Contreras i
0: bueno, bàsicament, com tenen tant...
1: Està vigilant, eh?
0: Aviam
1: com fan els nens.
0: Molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons Desè ni era savi ni era Desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb... Bueno.
1: I la...
0: bueno, llavors, com Alfons de Sé és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Això ja t'ajudo jo.
1: I ell ho va aconseguir així com si res? O...
0: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig... O sigui, no sé què cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors. No? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
2: És que es fa estimar, en el fons.
0: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
2: Sí.
0: Tu dius, anem a fer una cosa... Anem a fer estructures murcianes. Anem allà. No? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, al fons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. I Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
1: És que...
0: Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat,

0: Aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
1: I aquesta història acabarà aquí?
0: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després uns quants lios que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recte final del Portes de Troia, avui des del Museu d'Història de Catalunya, amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... Està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé. Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament, tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabatxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians, ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276 ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i, a més, és un personatge que és exiliat a Àfrica i, al cap de 40 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq, al final, mor, les revoltes continuen. Per tant, és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa. No tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4, 5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar...
0: Dels testaments?
1: Dels testaments, directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, o sigui, si no, fas no, testament no, no, és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total. Els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat... Fa il·lusió ensenyar-ho. El de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament... El testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no?, i les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canviar la imatge que teníem?
1: A veure, jo, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la Corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidarem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, l'hem repassat una miqueta. I recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix. Llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. No? A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no? En clau identitària i personatges que són reals...

Pixies en directe al Festival Cruïlla, repassant bàsicament cançons dels seus discos mítics, eh? Sarfa Rosa, Dolir, el Bossa Nova, Tromlemon, és el cas d'aquesta Veloria, que apareixia al disc Bossa Nova de l'any 1990. Mitja hora més, perquè ja hem passat el punt de la mitjanit, mitja hora més en Pixies, mitja hora més al Cruïlla, iCat.

Pixis, en directe. Us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que en Pixis. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixis segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

Freezer, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: és Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
0: Es Festa Major.